0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, tot i la presència d'algun núvol baix fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que ha tornat a pujar i s'ha situat entre els 24 i els 25.

0: de mínima, mentre que la màxima avui recularà i no passarà dels 31 o 32, amb una humitat, això sí, bastant moderada i ambient una mica xafogós, vents febles de mestral fins a mig matí i deixa bo que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, més destacable al final del dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
2: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Auguer ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Mm-hmm. I veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
2: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Auguer.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
2: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
2: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
4: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
5: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
4: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
5: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells, perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
4: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
6: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
7: Sí, doncs, la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
6: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
7: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
6: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
2: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata B2, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i finalment els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata B2 ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
8: Sobretot en el grup de IU, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
2: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata B2 ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
8: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
2: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
8: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi estat central, perquè és que si no podem fer front.
2: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys, modificacions que en cas de tirar endavant començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gamma de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
9: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
2: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
9: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
2: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
9: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
2: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
10: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
2: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
6: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
7: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
6: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la festa de la bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
12: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, tot i l'aparència d'algun núvol baix fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que ha tornat a pujar i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima avui recularà i no passarà dels 31 o 32, amb una humitat, això sí, bastant moderada i ambient una mica aixafogós. Vents febles, de mestral fins a mig matí, i deixa bo que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, més destacable al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten doncs, posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, doncs, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so doncs, per la creació del podcast Explica'm històries de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. I bé, doncs, com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? Doncs en aquest projecte de creació d'audiocontes doncs, també farem el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contacontes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment soc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel mig, evidentment jo li donaré forma en format audioconte doncs, professional i el compartiré amb tots ells.
0: Explica'ns també una mica doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també. Entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no? A tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-los, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidim quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, i havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conte, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes amb papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono total llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: D'elles dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte.
1: Sí, exacte, el primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no?, un taller més participatiu en aquest sentit, i la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no?, tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a la xarxa social de Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Perfecte, doncs Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió, entenc doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes, com ho heu previst això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai i d'activitat, que si volem que tots participin al final... els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no? Que puguin mirar-se l'activitat des d'un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no, amb molta menys vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio té o sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats de sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat d'una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no? Que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vol, no sé, que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré forces cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliquei històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Flores. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: A l'espai, descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isabel.
5: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de Circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circa.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol, tot i la presència d'algun núvol baix fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que ha tornat a pujar i s'ha situat entre els 24 i els 25 de mínima, mentre que la màxima avui recularà i no passarà dels 31 o 32, amb una humitat, això sí, bastant moderada i ambient una mica xafogós. Vents febles de mestral fins a mig matí i deixa bo que a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol, més destacable al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
1: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
1: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Mm-hmm. Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
1: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
1: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
3: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
2: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
3: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells, perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
2: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
4: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
5: Sí, doncs, la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
4: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
5: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
4: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata B2, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata B2 ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
6: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata B2 ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
6: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
6: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar, doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4, estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys, modificacions que en cas de tirar endavant començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
7: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
7: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
7: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
8: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
4: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
5: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
4: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la festa de la bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps es presenta avui esplèndid. Comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, és a dir, amb sol, cel clar, amb calor, i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima, i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa, i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Bé, feble de mestral fins a mig matí i deixaloc una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia, i com a molt pot aparèixer algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí, i pràcticament res més en tota la jornada, i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no es notarà, i de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys. Si fa o no fa, igual. Sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima, amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten doncs, posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, doncs, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo ja havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so doncs, per la creació del podcast Explica'm històries, de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. I bé, doncs, com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? Doncs en aquest projecte de creació d'audiocontes doncs, també farem el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contacontes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment soc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel MIF, evidentment jo li donaré forma en format audioconte doncs, professional i el compartirem tots ells.
0: Explica'ns també una mica doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també. Entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no?, a tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-li, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidint quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, ja havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conca, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes en papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono tota llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: D'elles dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte?
1: Sí, exacte. El primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no?, un taller més participatiu en aquest sentit, i la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no?, tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a la xarxa social de Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Perfecte. Doncs, Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió. Entenc, doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes. Com ho heu previst, això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai, d'activitat, que si volem que tots participin, al final... els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no? Que puguin mirar-se l'activitat des de un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no, amb molta més vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio té o sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat a una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no? Que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré forces cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliqué històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Flores. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: A l'espai, descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamatsu.
5: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon capítol d'aquesta sèrie que estem dedicant a la música de ball. I tal com vam anunciar la setmana passada, avui parlarem del compàs de 2x2.

0: El compàs binari és un dels més senzills dins l'espectacle musical i hem de trobar els seus orígens en la música folklòrica. I és lògic que les danses que acompanyava, almenys originàriament, fossin com caminades, ja que el fet de caminar ens dona un compàs binari.
1: Clar, exactament. Estem escoltant la quadrilla de Rosselló. La quadrilla és una dansa que, en els seus orígens, la ballaven dues parelles ajuntant, per tant, quatre persones. D'aquí, probablement, el nom de la dansa.

0: Ara us oferim el galop d'entrada del Ball de les Gitanes, que igual que moltes altres danses tradicionals de casa nostra, com la contradansa, per exemple, tenen també un ritme binari.
1: Ah, exactament. La interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, que, mira, va ser fundada l'any 1888, és a dir, que té més de 130 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i aquesta cobla, La Principal de la Bisbal, l'any 1932 va ser escollida com la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya. Esclar, allò era l'any 32.
0: Sí.
1: Aquell nomenament el va perdre, naturalment, amb la Guerra Civil.
0: I l'any 1978, el president Josep Tarradellas li va restituir el nomenament i l'ha seguit ostentant des d'aleshores. 10 anys més tard, el 1988, i coincidint amb el seu 100è aniversari, se li va otorgar la Creu de Sant Jordi.

0: El galop era una modalitat de dansa que estava escampada en petites variants per tot Europa i que fins i tot va arribar a les suites de danses de les composicions de música clàssica.
1: El galop va ser el predecessor de la polca, que va iniciar-se a Praga cap al 1830 i que més tard, el 1840 més o menys, un mestre de ball txec la va mostrar a París, moment a partir del qual es va fer famosa i ballada àmpliament. I no només a Europa, sinó que també a Nord-Amèrica.
0: Exactament. Aquesta que escoltem és la polca que porta per títol Trist Trast, composta per Johann Strauss II. Segur que, a més d'un, li venen imatges de ciclistes protagonitzant una escapada a la Vuelta. I si és així, és perquè aquesta volta va ser utilitzada com a sintonia de les retransmissions de Televisió Espanyola d'aquest esport. És una altra manera de ballar.

0: Una altra evolució d'aquelles danses tradicionals que esmentàvem abans va ser la de la figura final de les quadrilles, cap a un ball molt més mogut i vigorós. Es tracta de el cancan.
1: Ahà! Aquest que escoltem és un cancan compost pel músic francès d'orígens alemanys Jacques Offenhaf.
0: Tot i que inicialment era una dansa per parelles, va evolucionar cap a l'espectacle de cabaret, en el que l'executen ballarines agafades entre elles en filera, fent vigorosos moviments de faldilles i enagües.
1: Sí, senyor, el cancan és una de les músiques de cabaret més paradigmàtiques i conegudes. No és estrany, per tant, que aparegués a la banda sonora de la pel·lícula musical Moulin Rouge. Fixeu-vos.

Aquest tall pertany a una de les escenes de la pel·lícula en la qual a la mateixa música d'Offenbach se li ha afegit la lletra que estem escoltant. El tema es va titular Spectacular. Spectacular.

0: I parlant d'evolucions, una de les més interessants i que més ha perdurat és l'evolució de la marxa militar cap al pas doble.
1: I la que estem escoltant ara és una de les peces característiques d'aquest gènere. Es diu Espanya Canyí, del compositor Pasqual Marquina.
0: El pas doble com a ball va aparèixer a Espanya a inicis del segle XX, en part com a resposta o com a contestació al foxtrot que venia d'Amèrica.
1: Com a ball té l'avantatge del ritme binari, ja que això li permet tenir la forma més senzilla de ballar, que és caminar.
0: I que és això el que fan les parelles al llarg de la pista, anar caminant, diguéssim. El pasdoble és el ball de saló que podem considerar típicament espanyol i el que les orquestres saben que han de recórrer en qualsevol moment de baixada del públic a la pista dels embalats.
1: Ah, i per cert, per si mai us ho heu preguntat, això de Canyí, Canyí vol dir gitana.
0: Ah, carai.
1: O sigui, Espanya Canyí vol dir Espanya gitana.
0: Mira.

0: La juxtaposició de cultures provocada per la colonització espanyola d'Amèrica i la posterior arribada d'esclaus africans va donar lloc a moltes barreges i evolucions, totes elles procedents de ritmes tradicionals anteriors.
1: Es diu, però no tots els historiadors hi estan d'acord, que el mambo és una evolució del danzón, un ritme tradicional cubà que cap a inicis dels 40, del segle passat, és clar, en Dámaso Pérez Prado va fer famós internacionalment amb peces com aquesta, Mambo número 8.

0: Mentre que el mambo que acabem d'escoltar és un ball d'execució en parella, la samba brasilera és una dansa, també de ritme binari, però que es balla en grup.
1: I el millor exemple són les tradicionals desfilades durant els carnavals a tot el llarg del Sambódromo de Rio de Janeiro. La samba que escoltem es titula precisament Samba de Janeiro.

0: Quan hem parlat del pasdoble, hem comentat que era dels més senzills de ballar perquè s'executa simplement caminant a ritme de la música fent esquerra-dreta, esquerra-dreta.
1: Doncs bé, el merengue té el mateix principi d'execució, però els dos ballarins caminen amb passes més llargues i flexionant els genolls.
0: A part d'això, el pasdoble, la parella balla de forma molt, diríem, continguda. Recordem que és un ball sorgit i evolucionat en una Espanya tradicional i molt pendent del que diran.
1: Doncs sí, sí. Mentre que el merengue fa honor al seu origen tropical i té una sensualitat en els moviments molt més accentuada.
0: Exactament. Estem escoltant la bilirrubina, un dels èxits més coneguts del cantautor dominicà Juan Luis Guerra.
1: I ara volem que escolteu una d'aquelles meravelles que la música ens pot oferir i que ens arriba gràcies a Voces para la Paz i sota la direcció de Rafael Sanz Espert.
0: A veure, escoltem-ho.

0: Músicos para la Paz, com ells mateixos es defineixen a la seva pàgina web, són músics i cantants de les millors orquestes i cors d'Espanya units per donar suport a projectes humanitaris.
1: El que estem escoltant és un medley, és a dir, que és una barreja de múltiples peces entre clàssiques i modernes.
0: Les dues primeres que hem estat escoltant que apareixien són la cinquena sinfonia de Beethoven i el Mambo número 5 de Pérez Prado.
1: Doncs ara continuarem amb l'evolució natural cap a un altre ritme de la unió de dos compassos de 2x2, i que és el que em va sorgir el compàs de 4.
0: Ah, mira...

0: Estem escoltant la composició de Johann Strauss I, el pare, anomenada Galop de la Cachucha. I precisament la interpreten els músics de Voces para la Paz, que escoltàvem ara fa un moment. En aquesta ocasió hi col·labora Lucero Tena, com a solista amb un instrument molt particular, les castanyoles.
1: El galop i la cachucha són dos balls que s'acostumaven a interpretar junts o seguits i que són els precedents històrics de la majoria de balls de parella posteriorment.

Amb claríssimes arrels italianes, la Tarantella és un ball que dels seus inicis del folklore popular va passar a ser ballat en els salons i places, degut, sobretot, al seu caràcter ràpid i alegre, cosa que feia que els ballarins, especialment els joves, s'hi afegissin ràpidament.

0: Com vam comentar-vos ja a l'inici d'aquesta sèrie sobre la música de ball, en els més remots inicis la música era molt simple. Va començar sent únicament percussió i l'execució de dansa era individual de cada ballador, encara que potser es realitzés en grup.
1: Amb el pas dels segles va anar evolucionant i sobretot durant el segle XX el ball va convertir-se en un vehicle de relació de parella i, especialment, de flirteig. Eren els balls de parella més o menys tancada, que vol dir més planerament, més o menys arrambats. Entre aquestes, un bon exemple ho són els boleros, que exemplifiquen les dues coses que acabem de comentar.
0: I la gran majoria de boleros, com Perfidia, que és el que estem escoltant ara, i també estan interpretada per los Panchos, comencen amb una introducció força llarga, que té un posterior reflex en la resta de la peça. Com si fos una espècie de preludi.
1: Exactament. El ball, pròpiament dit, és dels que faciliten una posició que les parelles poden aprofitar per acostar-se més o menys segons les circumstàncies.
0: I les ganes.
1: Diríem. Exacte.

0: acatar una junta laburando en societe. Batile al grone, peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tajos de marroquín, las pinchas y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro.
1: El compositor argentí Enrique Santos, discípulo, va dir: el tango és un pensamiento triste que se baila. Altres l'han definit com un dels balls de saló més sensuals i en el que s'uneix amor i passió.
2: Hem de situar els inicis d'aquesta dansa a la zona de Río de la Plata i els orígens precisos estan entre Buenos Aires, a l'Argentina, i Montevideo, a l'Uruguai. Va aparèixer a les zones de prostíbuls i barris baixos, raó per la qual les lletres acostumaven a ser força barroeres i en moltes ocasions escrites en l'argot propi d'aquestes cultures, la qual cosa, a més, les feia força incomprensibles.
1: Així com Carlos Gardel podem dir que es va convertir en la veu característica del tango, el bandoneón és l'instrument que li ha donat un so característic. Es tracta d'un instrument d'orígens alemanys de la família de l'acordió i amb un timbre molt característic, que és el que associem al so del tango.

0: Acabarem el capítol d'avui retornant al vell continent. Renato Carosone és probablement el músic europeu més representatiu del foxtrot en el nostre continent.
1: És un dels balls de saló per antonomàcia i la forma de ballar-lo porta a les parelles a evolucionar de forma continuada al llarg de tota la pista de ball. Recordaren això també el vals, eh?
0: Correcte.
1: Però mentre que el vals és en un compàs de 3x4, el foxtrot ho és de 4x4.
0: Aquest tema que escoltem, Tubo Fall Americano, satiritza en la lletra l'intent d'imitació de l'estil de vida americà per part de la joventut italiana de postguerra, ridiculitzant al mateix temps la dependència econòmica dels pares. Li diu: beus whisky amb soda, balles rock and roll i jugues al béisbol, però d'on surten els diners per fumar Camel? Del monedero de la mama.
1: Doncs amb Renato Carosone us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb més música de ball. Però fins llavors, cuideu-vos tots, eh?
0: Cuideu-vos molt.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs, darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'oficina de consum i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid amb Dentics, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí,
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentics el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentics, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, bueno, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC, quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que, bueno, que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta, que ara diem també, per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les, bueno, no, les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar, sí, buscant aquest historial mèdic. És el que més, a més, el que recordo de les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentics tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat; Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: Exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiga on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs, els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest... Perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de consum no tractem... no ens tractem perquè no podem, no? El codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no en respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no. Però no, que és una llàstima, en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi al darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí, en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i, per tant, no és efectiu.
0: Sí que, de vegades, anem parlant, no, de danys i perjudicis, no, que ja no entraria dins de consum.
1: Codi civil.
0: Però, clar, la gent ho entén, no, clar, però com que no em van portar això temps, jo, a conseqüència d'això, he patit o he perdut aquell vol, o, no? I, de vegades, n'hem parlat amb altres casos... fins aquí no hi arriba ja consum.
2: No, recomanem el servei d'orientació jurídic. Si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas d'anys i de perjudici, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem que hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí poden, sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest
1: doncs,
2: cas concret,
1: en aquest cas concret,
2: perfecte.
1: O sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res, o sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i sobretot nosaltres podem, bueno, una part en efectiu després finançada, doncs una part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, en la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions I a part, doncs, també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació, en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades, doncs, els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, és, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas seria primer fer la reclamació a l'estudi i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no?, que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita, doncs, posar-se en contacte amb vosaltres. Com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Bardagí número 12, després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent, doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 1503 92. I a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari, fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima, que vagi bé.
2: Gràcies.

0: Maria.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles.
3: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'etnobotànica. Avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia i benvinguda.
4: Hola, bon dia. Què tal?
3: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui. Quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta?
4: Doncs mira, avui portem un arbre molt, molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu, realment, que és el garrofer. I després, bueno, el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt, molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós perquè és Ceratonia siliqua. Llavors, bueno, Ceratonia etimològicament doncs ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com una, com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, que tenen per tots conegudes. Després, és un arbre molt, bueno, és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història. I, per exemple, no?, ja és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat. Val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no?, com un diamant, no?, que té, jo què sé, doncs, 3 quilats, 4 quilats, doncs aquest nom de quilat prové de, o sigui, aquesta mesura era la mesura que era el que pesava una llavor del fruit del garrofer. O sigui, aquest fruit pesava un quilat. Llavors, així es va anomenar aquesta mesura, vull dir, cosa també molt, molt curiosa. Sí. Després també és un arbre que també se'l va anomenar com a pare Sant Joan, perquè diu la llegenda també que Sant Joan Bautista doncs només menjava els fruits d'aquest arbre. I llavors, bueno, també se li va posar aquest nom, així com a curiositat. Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns més o menys 9-10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors adopten com una forma com si fossin uns racims, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè perquè es doni aquest fruit. Després, bueno, aquest fruit, no?, ja el coneixem, no?, que és allargat, no? Allargat és, no?, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya. I després, no?, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no?, l'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no? Els, no sé, els burros, no? Les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també, doncs, per fer xocolata, no? Que és que fan pastissos com, a veure, és com un sucedani de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no?, hi havia molt fam, doncs s'havia fet servir molt aquest fruit, la gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no?, aquest arbre, perquè té les dues parts, o sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, que té com les dues parts. I després també, per exemple, a farmàcia, no?, trobem, doncs, algunes composicions, no?, alguns medicaments que contenen aquest fruit, que es fa servir com a laxant. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt pues, per fer aquests medicaments, no? Perquè tenen molts mucílags i això fa, no?, que ens ajudi a evacuar. Després també també l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una... té una goma, val?, que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics. Val? Llavors, diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent, clar. Has de tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd. Val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no? Que són aquests menjars energètics, no? Que la gent, bueno, no ens fa servir, no? Doncs aquestes farines, no? Que a vegades les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, pues realment ho ha de comunicar al metge perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via interna, vull dir que, no? Que es facin una... es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? no està contraindicat. Després, aquesta goma, no? Aquesta, que se li diu garrofil, no? També es pot fer servir a la indústria alimentària, no? Com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no? A les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta goma. I això una mica, no? Doncs com a resum, no? És un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a... bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors, se li ha d'agrair, no?, aquesta funció que fa de forma ecològica, no?, d'eliminar molt de nitrogen, per llavors, bueno, passar... el seu procés i és bo, val?
3: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no?, a tot plegat. No sé si ens deixem alguna cosa més sobre el garrofer que ens vulguis destacar.
4: No, bueno, sobretot això, no?, que anar en compte, no?, la gent que en aquesta farina de garrofer, no?, que la trobem a tot arreu, doncs anar en compte de no, vull dir, o la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
3: Molt bé.
4: Tot és la dosi, no?, que consumim.
3: Sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom sí, que també ens explicaves la seva procedència i tot plegat. Sí. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
4: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
3: Perfecte. Doncs, Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
4: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles. Righteous.
1: This one for the people. Molt bona tarda. Estem aquí al 8è programa de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Bona tarda.
1: I avui tenim una convidada especial. No és ningú de la nostra colla. Bueno, sí. És una persona que últimament ens està acompanyant bastant a les nostres diades, però no és ningú, ninguna castellera de la nostra colla, sinó que és la Laura Nogueira, germana del nostre convidat.
5: Hola.
1: I la portem perquè, i aquest programa és un programa perquè volem que la gent que ens escolti i tal aprengui de fer castells, hem portat una persona que sap molt, molt, molt poc de castells. El poc que sap és dels últims mesos que ens està acompanyant a nosaltres a les diades, perquè ens ve a fer fotografies, i és el poc que sap. Llavors avui veurem realment què no sap una persona de castell, llavors ella també ens farà preguntes a nosaltres i nosaltres podem respondre. I així els nostres oients també sabran una mica més dels castells. I a més, és la veu de l'experiència d'aquest programa. De la no experiència.
5: Soc el target del programa, sí. Claríssimament.
1: La veu de la no experiència. Pues, crec que tu ja saps com va el programa, perquè l'has escoltat bastants, per no dir tots els programes.
5: Una mica.
1: Començarem les preguntes del Marc, del Nogui.
2: Vale. Per començar, a comentar aquests riures que hi ha hagut al principi, és que és la meva germana i ha vingut al cotxe amb nosaltres, enganyada totalment, sense saber que ara va ser l'entrevistada. Ja pensava que era públic.
5: A traïció.
2: I s'ha trobat aquí l'entrevista. Bueno, ja t'ho saps una mica. Anem a conèixer qui ets, com has arribat fins aquí. No m'ho posis complicat perquè saps
5: Boníssima
2: com són les
5: pregunta.
2: Entrevistes.
5: Què faig jo aquí? Això em pregunto jo, literalment.
2: Doncs pues com a tot, no? Que t'hem enganyat una altra vegada.
5: Sí.
2: Per començar, de què treballes o de què volies treballar de petita i si creus que això es pot incorporar al món dels castells?
5: Vale, ara mateix sóc profe d'espanyol per a estrangers, però jo vaig estudiar comunicació audiovisual, he treballat al teatre, vull dir, tinc una mica un currículum estrafalari. I què volia ser de petita? Jo crec que professora, o sí, algú així, no ho tinc molt clar. Bueno, sí, professora de dia, cantant de rock per la nit, a lo Hannah Montana, sí, però després vaig donar-me compte que també m'agrada dormir, per tant, no gestiona bé això.
2: I creus

0: respondrà. Quin és el teu primer record casteller? I vull dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas sentir una cosa especial veure un castell. Ja sigui nervis, ja sigui emoció, ja sigui...
1: Bueno, jo sempre sento vertigen, però més enllà d'això... No, jo crec que quan tu vas començar a estar a la colla, perquè és diferent veure un castell i el veus des de fora, que el teu germà estigui dintre de la colla, i jo crec que per mi un punt decisiu també és les celebracions de després de la diada. Quan canteu tots junts i és com aquest sentiment de germanor, de FOMO, de jo vull formar part d'això una mica també. Jo crec que és el record que tinc així... Deu ser una diada de Cubelles... alguna... I cada vegada és com que li poses nom a la gent que està al castell. I ja no és un castell, sinó que de sobte és com molta petita gent que està formant allò.
0: Molt bona reflexió.
2: Una de les fases que posa ara... el Jordi al post.
0: Següent pregunta. Què et va d'entrar al món dels castells?
1: No ho sé, no tinc ni idea. Quin podia... No, o sigui, a veure, evidentment, el meu germà... perquè a casa estem fent un intensiu de castells. Tots tenim el B2 CEU de castells ara mateix, ja sabem com es diuen les posicions. Com... I bueno, després vaig anar a un assaig, perquè bàsicament volia que em fessis de taxista, i allà tothom va començar, no, mira, perquè pots venir molt bé, i pots anar a la pinya, i pots fer no sé què, i pots fer no sé quantos, i jo els deia que no, que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, no passa res, mira, ara et presentaré aquesta persona que t'explicarà no sé què, i ara passarà una altra persona, i vaig fer tota la gent intentant que tres en castells, i de moment a castells no estic.
2: De fet, molt bon assaig, no perquè les proves que vam fer, perquè no me'n recordo, sinó perquè després vam veure un concert de la Fúmiga.
0: Efectivament.
2: El Vendrell.
1: O sigui, que al final jo estic a castells per culpa de la Fúmiga, sí, que sí. És la conclusió. Sí, estic aquí per culpa de la Fúmiga.
0: Sí, sí, efectivament, culpa de la Fúmiga, totalment.
1: Gràcies per tant.
0: Ara passem a les preguntes, les bones, les de veritat. Comença la diada. Uh-huh. Només tens un mocador. Uh-huh. Mà dreta, mà esquerra o la faixa?
1: Doncs... ho veurem la pròxima diada, perquè ja tinc mocador, me'l vaig comprar l'última diada, al cap. Al cap.
0: Ok, vale. Si fossis un gelat, de quin gust? I per què?
1: De vainilla, perquè sóc una basic girl.
0: Ok. Si fossis un animal dins del que és el món d'una colla, uh-huh, quin animal series?
1: Jo crec que...
0: Jo tinc molt clar.
1: És que jo crec que sóc un camaleó.
0: Anava a dir el mateix.
1: Perquè, una, perquè al final, bueno, el meu rol de fotògrafa, cometes, t'has de com d'integrar i que no t'estiguin veient. I a la vegada, perquè és com que vas a diferents grups i et vas com una mica adequant al grup i en funció de com vegis el rol, pues, parles d'una manera, parles d'una altra, i t'interactures d'una manera, d'una altra. I també perquè al final, si no et veuen que estàs allà, les fotos que surten són fotos de veritat, no estan posant per les fotos, que també n'hi ha, però...
0: Hi ha molts que posen per la foto?
1: Cada vegada estampia més confiança, però jo encantada, vull dir que si voleu una foto demaneu-me-la i no,
0: sí,
1: hi ha problema.
0: Potser ser mentre estem fent el castell, no, però després...
1: Sí, home, després. Hi ha molt de temps a les diades per fer fotos.
0: I, bueno, sobretot. I ara, la bona, la millor de totes. Quina pedra series?
1: Vale, mira, jo
0: diré... No et deixis arrossegar per el que has escoltat la resta de programes.
1: Jo diré la realitat i ara seré una flipada i a partir d'aquí ningú em dirigirà la paraula, vale? Okay. Però...
0: Vale, diamant.
1: Ah, no, no, ara és el moment friki, vale? Però a Barbie la princesa i la costurera... És que hi ha una escena que surt com un pedrusco molt lleig i li diu en plan, tu deixes esta piedra, i el tio està com en plan, m'estàs dient alguna cosa que no estic... I per dintre l'obra i és com que té minerals, no? Llavors jo crec que sóc una mica així. Per fora és com que exterioritzo les coses poc o no gaire bé. I dintre, per dintre, m'agradaria pensar que sóc una persona rica amb coses, però això és molt pretensiós i ara espero que els altres ho gestioneu, això.
0: Oh, okay.
1: A veure, vale. Podria haver dit una mentida, però...
0: Però ser friki per davant.
1: That's me, sí. Exacte. La princesa i la costurera com a referent de vida.
0: I ara la pregunta que ens falta és la que va fer la última convidada,
1: uh-huh,
0: que va ser la Paula, i ens va deixar la pregunta de si canviessis el color de la samarreta de la colla, a quin color seria? I jo flasheixo un per què.
1: Boníssim, eh? Jo crec que no es pot canviar el color de la colla perquè perdeu l'orgull turquesa. Però si ara vols que em mulli, perquè vols que em mulli...
3: La podríem posar turquesa i aleshores seguim amb l'orgull turquesa.
1: Em sembla molt bona. Però llavors començaríem amb aquest debat de si és blau, si és verd...
3: És blau, és blau.

0: Blau, molt blau.
1: És la la d'ara sí, però si la feu turquesa, llavors la gent començaria. Quin cor? Blau, també, verd?
2: També té una cosa, que els del Delta diuen que és blau Delta i nosaltres blau turquesa i som el mateix blau.
1: Ja, ens hauríem de revisar els colors en general, com a societat.
2: Però també és un problema, el dels colors, perquè tenim una persona aquí que a Bordegassos es veu taronges. O sigui, vull dir.
3: Qui és aquesta persona?
2: No sé qui pot ser.
3: Ah, no.
1: Bueno, és que els colors són molt relatius. No, de veritat, o sigui, la ciència ho diu.
2: Vale, però quin color?
1: Ah, no
2: et compraré turquesa. Vull que et mulli, és un color. I per
1: no
2: què?
1: Sé, hi ha algú que porti la camisa marró?
3: Sí, Matusers de Molins de Rei
2: i Sals de...
1: Però quin marró? No, marró xiveix o marreix fosc?
3: Guisona. No, ells diuen que és marró...
1: Sí, perquè tots li heu de posar com un...
3: No,
1: però... Adjectiu, no? En plan rotllo. No. Blau, turquesa.
3: No, però l'escola...
1: Blau, terrós.
0: Vilafranca són els verds i són
2: lagartos.
0: Els
2: verds.
1: Ja, però bueno, Vilafranca.
4: Però perquè són uns bàsics.
1: Doncs pues mira com jo, que ja dic bàsic.
2: Els sanglars de Canyelles també aniran a de marró, en teoria.
1: Bueno, no sé, jo triaria el marró, però aquest com beix, però perquè és el meu color preferit. No té una explicació més enllà de...
3: Perfecte.
1: Si vols hi faig la referència. No, l'església de Cubelles, però no, perquè és el meu color puntó.
2: Vale, perfecte.
3: Pues perfecte. Jo ho has dit, o el rosa perquè és el meu color preferit, o el verd perquè és el color de Cubelles. No...
0: És que el verd és el color de Cubelles.
3: Sí.
2: Això és un altre malo que podem obrir, eh?
1: Bueno, però per què és el verd?
0: Perquè sempre, o sigui...
3: Perquè és el verd, jo sí,
1: la però per la vinya.
0: La bandera de Cubelles porta el verd.
2: Però això és un malo molt gran, eh? Però després l'equip de futbol és
0: va
2: blau,
0: de blau.
2: Sí. Però l'equip de hockey de Vilanova va de verd.
3: Sí.
0: I o sigui, com una... Però l'equip de hockey de Cubelles també va de verd.
2: Sí, sí, però és
3: de
2: una
3: verd
2: barreja.
3: I vermell.
0: Sí, de verd.
3: És la senyera, de fet,
2: i el,
3: porta la senyera.
2: I el tenis Vilanova...
0: Bueno, porta bandera de Cubelles.
3: Sí.
2: Sí, de fet, sí.
3: Sí. Bueno, això dels colors, com diu la Laura, són una mica relatius, o sigui, queda un poc...
2: I tu no estàs per parlar, no?
3: No, de fet, no. Jo... Bueno,
2: perquè no ho sàpiga, el nostre company Pol confon els colors.
3: Sí, però després el programa que de gravació...
1: Es confons o ets l'únic que els veu bé? Ah...
2: No, és daltònic, és daltònic.
3: No, però després el programa de gravació que utilitzem és verd, i jo deia que era verd, i es deien que no, que era lila, o sigui, imagina't jo qui soc.
2: El malo és que el que grava és verd, però el logo del programa és lila.
1: No, és verd.
2: L'audition
1: és verd.
2: Ho van buscar a Google i sortia lila. Sí o no?
1: És verd.
2: Nil, recolza'm, sí o no?
1: No.
4: A Google era
0: és
4: lila.
0: És verd. Lila.
1: Perquè serà...
3: El Google mai té la raó.
1: El Google era lila.
3: No, pues, si voleu continuem una mica. Sí, els colors. Els colors m'encanten molt. De fet, sí. No els veig, però m'encanten molt.
2: Podem sortir.
1: Jo tenia un company que era daltònic a la carrera. I es volia especialitzar en etalonatge, que bàsicament és posar els colors a les pel·lis.
3: Bueno, de fet...
1: Però, perquè els colors són codis.
3: De fet,
1: si saps el codi...
3: parlant de castells, el nostre 3 de 7, el pis de terços, l'estrany és el que veu els colors bé. L'únic daltònic. O sigui, l'únic que no és daltònic.
2: A Castells del Foix, una cosa màgica que tenim és que tenim bastants pèls rojos per la poca quantitat que hi ha i 3 daltònics.
3: I de fet... 3 de les 4 persones que han fet una agulla dins d'un castell són daltònics.
1: És un requisit, perquè si és un requisit, diguem-ho, i així puc dir-ho, que no sóc daltònica i no em deixa la tota la colla.
3: No és això.
0: Pot entrar qui vulgui.
3: Sí, de fet, sí.
0: Cada divendres a les 7:30 canalla i a les 8:30 general.
3: Doncs, si et sembla bé, Laura, comencem una mica per les preguntes que fem sempre. Ja has dit abans, perquè quin va ser el primer cop que vas vindre a Massaig, que va anar després a veure la Fumi i el Vendrell, però què vas sentir? Vas entrar per la porta d'assaig i què vas sentir? Estic aquí perquè estic o vas notar alguna cosa més? Vas un sentiment de veure els castells o qualsevol cosa que van fer?
1: Com d'honrada vols aquesta resposta?
2: Realista, tota, sí. Realista.
3: Només que puguis.
1: Va ser com... Penya, jo estic aquí perquè m'han de portar un concert, en plan, rotllo, no vull entrar als castells, no, sisplau, deixa'm-me respirar. Després ha sigut més divertit, però el primer dia va ser una mica agobiant, sincerament. Suposo que no és la resposta a l'ús, però...
3: I més endavant? Ja ha sigut venint a les
1: diades?
3: Sí, després,
1: sí, perquè al final, a veure, a mi és que això, entre que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, i com mon germà va dir un dia al podcast, no m'agrada la gent... que és un gran perfil, és com que els castells és la part que em crida menys. A mi m'agrada com la sensació de cohesió, de tirar tots a l'una, de, pues això, pues quan després es celebra, no? O quan, jo què sé, quan tu no pots i algú demana, doncs dona'm més, i tu estàs allà on no arriba l'altre i arribes tu. Això és el que com que m'agrada més, no tant les construccions espectaculars cap a dalt, que sí, que és el que es veu, però tot el món de dintre, a l'inframundo,
3: una mica
1: el Hallestown, que no es veu...
3: T'agrada una mica el que es parla sempre, no? Els valors dels castells.
1: Sí.
3: Que és una cosa que molta gent també ho està posant com bandera i després no, a moltes altres coses no respecten.
1: Bueno, és que els valors però... és una cosa... O sigui, posar l'etiqueta és molt fàcil.
3: Sí.
1: Però després t'has de currar l'etiqueta, saps? I jo dic que... Dic que ets super... Pues això, altruista, però després no fas ni un favor, pues no em diguis que ets altruista, no? Al final, les coses, si has de dir que ets, potser no ho ets. Saps? Tu, si ets una cosa, la gent ja ho veu. No sí. necessita que ho diguis.
2: Tu creus que potser aquesta part de centrar-te més en els petits detalls dels castells va influenciar en les fotos que s'han anat fent? Perquè la primera diada sí que va ser com tots els castells grans, amb colles grans, fixant-se en tot sencer... I ara sí que és més un pla de talla el que fas, més fixant-se dintre del castell, les cares, emocions, sensacions...
1: Sí, perquè al final la gent, en general, el que veu és com la construcció, no? I també és el que s'acaba valorant, rotllo, després dels concursos i aquestes coses, no? En plan, que veus, uah, quin castell més alt, ja, ok, però la gent que estava aquí l'estava patint, l'estava gaudint, ho estava passant bé, estaven fent cohesió, o estaven tots tirant cap a dalt perquè volem ser els millors, no? Llavors... Jo crec que això també, pues, els castellers del Foix ho teniu molt, d'intentar que tothom es senti còmode. Que... Sí. Llavors, és una colla que es pot gaudir veient-ho des de fora, com us relacioneu entre vosaltres. També suposo que perquè us començo a conèixer. Llavors és com que estic veient les sinergies, que us esteu dient, que saps com us mireu i penso, ah, segur que estan pensant que no sé què. Pues, això també és guai.
5: I això t'ha canviat a l'hora de fer-nos fotos? Tipo, quan no ens coneixies, era més fàcil, més difícil fer fotos individuals? O ara que ens coneixes dius, va, doncs ara sé que aquesta persona tirarà cap a aquest costat, vaig a preparar-me per fer la foto.
1: Jo crec que encara no he arribat a aquest punt. O sigui, potser dintre de... Ara sí que és més... jo què sé, si sé que sou amics i esteu parlant, penso, va, us agradaria tenir una foto... de quan esteu, o si sé que sou tècnica i esteu amb la tablet preparant la pinya, penso, uau, li agradarà tenir una foto de tècnica. Saps? És com, a mesura que coneixes més el món dels castells, és més fàcil, o almenys jo intento pensar què t'agradarà tenir la foto, saps? O sigui, què sé, si l'altre dia que vau fer el 3 de 7, 4 de 3 de 7?
3: 3 de 7.
1: El 3 de 7, que era una cosa que s'havia quedat una mica allà, doncs encallada. Doncs era com, jo sé que els agradarà tenir foto general del castell. Però després vaig intentar com córrer una mica, apropar-me i pensar, bueno, anem a veure com ho han celebrat. Perquè més s'estrenava algú.
2: La Naya,
1: doncs la Naya amb el seu entorn ho va celebrar moltíssim. Vaig pensar, li agradarà tenir aquestes fotos després de he celebrat el castell, perquè ha sigut una... Llavors és com... que si començo a saber què us agrada i què no us agrada, doncs intento... Al final tampoc pots arribar a tot. Perquè si estic mirant el castell, no estic mirant la canalla. I si estic mirant la canalla, no estic mirant el castell. I és el que abans ho comentàvem, que a vegades es cau al castell i penso, ah, doncs no ho he vist, perquè estava fent una foto just a un de pinya que s'estava girant perquè no sé què. O estava fent una foto a aquests de l'altra colla que s'estaven apropant a ajudar. Al final és una mica...
2: Ara que has dit pinya... Una cosa que li passa a la gent amb les fotografies és que si ho estan fent bé ho estan fent molt bé, i si ho estan fent malament queden molt retratades. Nosaltres, per exemple, tenim un company, un besito per tu, Biel Caballero,
1: però no direm noms,
2: no direm
1: serà
2: noms del Biel Caballero, no, s'ho mereix perquè hi ha una foto molt bonica d'una pinya i el molt cabezamelón va aixecar el cap.
1: Però com a fotògrafa li agraeixo moltíssim perquè sí, trenca sí, la diagonal i va quedar superxula aquella
2: queda
1: foto.
2: Queda molt bé. Però això, per exemple, a nosaltres, és una cosa que ens va servir. Perquè el següent dia que va ser, Caballero, com aixequés el cap, te mato.
1: I ara les fotos surten
2: lletges. I ara, per exemple, quan hi ha una mà mal col·locada i veus la foto, o hi ha un cap aixecat quan no toca, t'ajuda aquesta part de la fotografia a poder mirar i corregir errors.
1: Ja, a mi l'únic que em fa una mica de por, i la gent que he tingut més confiança li anem preguntant, en plan, despista veure algú amb la càmera fent fotos mentre estàs concentrant en el castell? Despista?
0: És que jo crec que no estem pendents del que passa a la plaça.
3: A mi jo crec que em sap greu, perquè és com els músics. Fas tan bé que no em dono compte que estàs. Llavors...
1: Bueno, però això és un...
0: Jo el dia que et vaig demanar que em fessis una foto, quan et vaig venir un dia al Vaivé, que t'ho vaig demanar, em vaig recordar quan la vaig rebre, que te l'havia demanat. O sigui, no, o sigui, no em vaig
1: clar,
0: recordar.
1: Clar, jo és que a vegades és com que jo, per exemple, si ves un de tres, doncs intento estar de cara com... Bueno, o sigui, si veig més o menys com va el castell, intento estar com de cara, intentar que surti tothom, però no sé. I a vegades és com que hi ha gent que et mira directament i penso, potser està pensant, no facis una cara ara, o sigui, no facis una foto ara perquè la meva cara és horrible, perquè m'estic concentrant, no. Perquè estic fent força. I va haver-hi un, crec que va ser ell, que es va caure.
0: Sí,
3: sí, 4-8 de...
2: Nostres o de...
1: No, vostre. Es va caure i jo en plan, rotllo, no sé qui va ser, vaig en plan, t'he despistat jo amb la càmera? I em va dir, no t'he vist. Vale. Però és com que sempre tens la por de que si t'estan veient, intentin com posar-se bé per la foto i se n'oblidin de l'altre. No sé
3: no,
1: si...
3: Jo a vegades que tinc càmeres davant o el que sigui, jo no em fixo si estàs fent la foto o no, jo em fixo més per punt de referència. Rotllo, no prendre concentració i em miro ja... i és el meu punt. O sigui, no.
1: Però si algú li molesta que li faci fotos mentre fa castells, arroba... No podeu dir la plaça.
2: Jo crec que el fet del fotògraf és camaleònic, com has dit abans de Camaleons, igual que les gralles, el que vam comentar l'altre dia, que arriba un moment que potser no escoltes la gralla. O sigui, al final, una càmera, una persona fent fotos, és com una persona més que està mirant, que no ets conscient com a tal. Només estàs...
1: És que jo crec que les gralles... És com els tècnics de so, per exemple, a les obres de teatre. Hola?
2: Vale, un moment, perdó. Parem un moment.
1: M'he quedat sol aquí parlant.
2: Et paro un moment i seguim, vale? Vull comentar què acaba
0: sí,
2: de passar. Abans de començar a gravar,
3: he
2: celebrat
3: que
2: hem arribat a 100 escoltes a l'Spotify, que m'ha arribat la notificació. Aplaudim, sisplau. I ara... No. I ara, a mig programa, el Pol acaba d'agafar el mòbil i ha dit mira, hem arribat a la 100. Pol,
3: no, que...
2: et pots concentrar, sisplau, tio?
3: Que ho he escoltat, però que pensava que eren només 100. Són 104.
2: No, era perquè han passat wow. 100.
1: Celebreu-les perquè després d'aquest programa ja no tindreu
2: ja no més. Perdona, el que estàvem dient. De camaleó no, o la càmera.
1: Les càmeres o les gralles. O... Jo crec que són una mica com els tècnics de so al teatre. Que ningú surt dient-li un tècnic de so buah, que bé m'ha escoltat la funció, però si no s'escolta la funció tothom es queixa del tècnic de so. Mm. Saps? És com, rotllo, si tu fas bé la teva feina, ningú se n'adona que estàs fent la teva feina. Quan algú se n'adona que estàs fent la teva feina és perquè no l'estàs fent bé. Llavors jo crec que és una mica el mateix que passa a les gralles. Ningú diu, uah, que bé han sonat aquestes gralles, però quan sonen malament, tothom se'n recorda que les gralles sonaven malament.
3: Bueno, ara volia aprofitar jo per fer una pregunta, que no és una pregunta. Sí, és una pregunta, però la pregunta és, tu, com a persona que no sap tant de castells, quina pregunta faries? Quina pregunta ens faries? A nosaltres, perquè nosaltres podem explicar.
2: Clar. Podem obrir una part ara sí. A la contra. Fes unes preguntes.
3: De fet, si vols fer una pregunta personal, o sigui, una pregunta pel Nogui, pel Nil, pel Jordi, per mi, vas dient, Nogui, tu que ets de pinyes, tal. Ui. Jordi, tu que et puges,
1: no sé,
3: tal.
1: És veritat que quan tinc moltes preguntes, li pregunto a mon germà, rotllo, una cosa, Marc, no acabo d'entendre per què feu no sé què.
2: Ara salta un
1: però, moment. Sí, però ara sí, Alfred, no sé si tinc alguna...
3: Doncs si vols, bueno, seguim parlant i se te'ls pots pensar... Una
1: sí,
3: mica més després.
1: No.
5: Jo et faré una pregunta que hauríem, o sigui, no sé si ara mateix, no sé si és que l'hem repetit tant que la fem a cada programa.
3: Segurament. Hi ha preguntes
5: que
3: sempre la fem.
5: O que sempre surt. Imagina't que no tens aquesta claustrofòbia ni res. Què t'hauríem de dir a tu perquè vinguessis a Castells?
1: Jo crec que a mi m'enganxaríeu per Castells, que és bàsicament el motiu pel que estic aquí, pel l'aspecte social. Saps? Rotllo en plan, ei, doncs vine, perquè els divendres fem assaig i després ens quedem uns quants a sopar o fem un pla, o els dissabtes que hi ha diada, després... Saps? I, o sigui, jo crec que aquest FOMO de, buah, hi ha un planazo i te l'estàs perdent, és el que... De fet, l'altre dia estàvem veient el correfoc i vam parlar en plan, rotllo... que hauria de portar targetes de hola, no saps què fer els divendres? Tenim un pla per tu. Vine, saps? Vine.
2: A on han de venir?
1: A la sala cultural...
0: Sociocultural.
1: A partir
2: de quina hora?
1: A partir de les 7:30.
2: Molt bé.
1: 7:30 canalla, 8:30 general, no?
0: Ben dit.
1: No, sí, és que tinc el CEU de Castells, de veritat. Menys fer Castells, ho sé tot. No, això, jo crec que l'aspecte cultural també fa molt... I també fa que triïs una colla o una altra. No? Al final, si tens un ambient que t'hi sents còmode, que tens gent afia a tu, que teniu els mateixos ideals en quant a castells, al final acabes com decidint-te, no sé, jo...
3: Bueno, una mica que el dic sempre, també els castells, a part de fer construccions, és una mica celebrar el teixit cultural i associatiu de la ciutat, del poble o de grup de persones que estan dins, i és realment la importància que hi ha dins dels castells, perquè és com... Tu quan entres, vaig a fer castells, però després quan ja estàs dins durant un temps o t'adones que no, que realment estàs allà perquè és com la teva segona família, estàs allà perquè et sents còmode i perquè vols estar amb aquestes persones.
1: El poder de la comunitat. El poder, sempre a favor del poder de la... O sigui, una persona sola no fa un castell. Independentment de que sigui de pinya, que sigui de tronc, que sigui enxaneta. O sigui, necessites un grup per fer un castell. I això crec que tampoc és una cosa que no s'hauria d'oblidar. Saps? Que tu estàs al servei de fer el castell. O hauries d'anar, almenys és com jo ho entenc, no? En plan, que tu ets... O sigui, jo, per exemple, formo part de molts teixits associatius i és com, si jo no faig una cosa, algú l'ha de fer. I si algú no fa una cosa, jo l'hauré de fer. Mm. I als castells passa el mateix, rotllo. Si jo no estic fent una cosa, algú l'ha d'estar fent per mi. I al moment en què aquella persona no la pugui fer, doncs l'hauré de fer jo, no? I és un quid pro quo, si no, no... Per la gràcia, al final... Si no, farem castells d'un, que és el que li dic jo als meus cosins quan aixeco la mà i li dic, mira, un castell d'un, i em diu que això no val.
2: Bueno, un resum de tot això és tronquetis punt de la pinya, no? Més o menys és...
1: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Vale, pues la pinya. vull dir una cosa. Vull que aquí s'ha criticat molt al Pol, se li ha dit molt tronqueti, vull un molt fort aplaudiment perquè el Pol l'altre dia va fer de contrafort.
1: I juraria que tens fotos d'això.
3: Que aquí la gent no ho sap, he fet més de contrafort que ells de primers en tota la seva vida, o sigui...
2: Pol,
5: jo de primera segur.
2: Sí, el Nil de primera,
1: que jo també.
3: De lateral, de
2: imagina't
3: que el
2: poc, que saps com va la pinya que has dit el Nil de primeres. Que no ha tocat el primeres en la vida.
3: Era perquè estava mirant a tu. El Nil és lateral i bueno, inclús ha fet d'agulla.
2: Molt bé, Pol, molt bé.
3: Que jo m'estudio això.
1: Però estem ara mateix, per què vas fer de contrafort a Alemanya? A les primeres mans.
5: De primeres, perquè no hi havia més gent.
1: Perquè si no hi ha algú, ho has de fer tu.
5: Jo sóc el comodín. On falti algú...
2: De fet, quines posicions has fet, Nil?
0: Quines no?
2: O sigui, no dic a una diada com a tal, dic en general assajos i coses d'aquestes també.
5: Primeres no.
2: I la resta sí.
5: M'ha tocat fer de bé.
2: Agulla?
5: Fet.
0: Contrafort?
5: Baix? Fet.
2: Contrafort?
5: Fet.
2: Crossa?
5: Ah, crossa crec que em falta també.
2: De l'àrits no pot ser que l'hagis fet? O al revés, t'ha fet l'àrits a teu?
5: M'ha fet l'àrits a mi.
2: Ah, vent?
5: L'he fet.
2: Primeres?
5: No.
2: Segon?
5: Sí.
2: Terç?
5: No. Ja, per cap a
2: un ja està. Ja. Escaleta?
5: Fet.
2: Pocs han parlat. Tapa forats?
3: És massa.
5: Fet.
2: No vindrem aquí a reivindicar les crosses, les tapa forats i els contraforts i ara oblidem que existeixen.
1: Jo tinc un dubte, perquè m'he preguntat, en plan, per què entraria jo a la colla? Per què vau entrar vosaltres?
2: Jo per el calvo que tenim aquí assegut.
3: És això, jo.
2: Perquè va donar molt pel sac en què entrés a castells. Jo era com tu. Jo al principi els castells donaven igual. Vaig començar a interessar-me perquè l'Unai Stevie... Bueno, l'Unai Esteve... Però per mi és Stevie, em dona igual. L'Unai em va estar un any molt passat explicant tot aquell el concurs de castells, puntuacions, que si entraven no entrava a Bordegassos, i va començar a cridar atenció. Van fer un intent de 4 a 8, crec que aquell mateix any aquí a Cubelles, no va sortir.
0: Carregat.
2: Bueno, sí, carregat. Però no es va descarregar.
3: No.
2: I després ho van aconseguir a Sitges. I tot això va fer com un run-run dins meu de, bueno... I el Pol em va estar insistint, vine a fer castells. Jo just aquell estiu és quan em vaig fer mal al genoll. Que ho vaig passar xungo perquè no podia fer moltes coses, no tenia força res al genoll. I li vaig dir, quan em trobi millor. Però no sé per què va arribar un moment de combo de coses personals, d'amics, de tal. I vaig dir, doncs mira, anem a conèixer gent nova. Em dona igual com estigui el genoll.
1: El FOMO dels planazos, t'ho estic dient.
2: I aquí vam acabar. Nil, tu què tal? Com va ser?
5: Jo vau estar els dos, el Pol i tu, uns mesos dient buah, és que vam anar a un assaig perquè era final de temporada que vau començar a anar. Buah, és que vam anar i no sé què, estava molt guai. I a principi de temporada em vaig plantar.
2: Jo tinc un dubte, qui consideraries que et va fer entrar? Perquè és un debat que tenim el Pol i jo.
5: No ho diré perquè em quedo sense un amic.
1: Sugar Fire.
2: I aquest amic que et queda sense t'ha portat conduint o estava assegut?
5: No hablaré si m'hi ha abogat.
3: Tu, Jordi?
0: Jo a mi sempre m'havien agradat jo sempre anava a la dia a les Neus, a Tots Sants i a Sant Fèlix. Els meus pares els havien insistit molt perquè em deixessin entrar a bordegassos. Ma mare es va negar fins que... fins que vaig anar un cop a una diada que feia Castells del Foix a Vilafranca i David Roldán, cap de Pinyes, que és amic de ma mare des de sempre, li va dir a la meva mare dimarts ve assaig i ja està.
2: No hi ha opció.
0: I no va haver-hi com opció.
1: És que les coses que no es pregunten es fan.
2: Sí. Millor perdó que permís.
1: I tu, Pol?
3: Bueno, jo bàsicament, la meva història és una mica més llarga, no? Però jo des de petit, des dels 8-9 anys, estic a Falcons i sempre m'ha agradat Castells, però a Vilanova hi ha com una norma no escrita, per una altra història que va passar, de que si fas Falcons, quan ets canalla, si fas Falcons no pots fer bordegassos, i si vas a bordegassos no pots fer Falcons. Llavors, clar, jo no podia anar a bordegassos. I ja quan vaig ser major d'edat ja vaig començar a fer amb Castells de les Roquetes per ajudar a fer el Pilar de Festa Major i a Itàlia, perquè era la cap de canella de la meva amiga i vaig anar als assajos tal qual i no podíem fer res. Llavors va vindre el que és el meu pare castellà tota la vida, que ha sigut el David Oliva, l'Oliva de Falcons, em va dir, no sé què, estic de tècnica de canalla, no sé què, i vine a bordegassos. Vaig anar a bordegassos, jo sabia que no seria el meu lloc, perquè bordegassos hi ha molta gent que s'ho creu molt, i parlo des d'aquí, no, des de la meva punt de vista, hi ha molta gent que s'ho creu molt i tal, i que no em sentiria còmode. Llavors vaig, com jo seguia a Falcons, vaig escriure el Castells del Foix, perquè realment jo no sabia que existia aquesta colla, i vaig buscar a la coordinadora de colles castelleres, de colles del Garraf, i em sortia els antics castellers de Sitges, la jove de Sitges, bordegassos, els castellers de la Xamar que no existeixen, Roquetes, i em va sortir que estava... Cuber està un tir amb tren. I vaig escriure per l'Instagram i em van dir tots els divendres i dimarts i tal. I vaig dir, bé, no puc perquè tinc Falcons, però quan agafem vacances, que és després de Festa Major del 4 i 5 d'agost, jo vindré. I me'n recordo, el meu primer assaig va ser el 12 d'agost del 2025.
1: És increïble perquè és la primera vegada que no t'han hagut de captar. T'has captat tu sol.
3: Sí.
1: Meravellós.
3: I fins aquí la meva història amb Castells de Foix de Cubers. Bueno, fins
0: I
3: aquí
0: per
3: no.
0: Sempre.
3: I seguim. Sí.
5: Ara que tenim l'oportunitat i podem escoltar-te així com bé, durant una estona...
1: Cal, algú li pot apagar el micro?
3: Mai l'escoltes bé? O mai l'escoltes quan parla?
5: Jo, sempre la tallem.
1: Justament aquí... a mi no se m'escolta quan parlo, perquè parlo fluixet i no...
5: Sí. Però aquí no et tallarem tant.
2: No t'hem de dir, vigila el micro que estàs creant. No,
1: exacte,
2: no,
1: veus?
2: Dit, no.
5: Com digues vius jo. A casa tenir una persona que parla tant de Castells?
1: Es ven germà de... No, és broma, germà. Bueno, a veure, després dels dinosaures i els pokémons, jo crec que els castells és el tema de conversa més normal que podem tenir. No, bé, perquè és el mateix. Com que jo he de dir que agraeixo molt que la colla a mi sempre m'ha rebut amb els braços oberts i m'he pogut apuntar tots els planazos que m'han vingut de gust... Al final és com que ha sigut una transició molt normal, no? O sigui, he passat d'estar amb un germà parlant del seu tema pesat, com sempre, a ser un tema de conversa en el que ara entenc el que m'està dient, que és meravellós. Perquè al principi era com, no, perquè no sé què, perquè... Ara, clar, a sobre tècnic de pinyes, llavors comença. No, perquè, clar, perquè no sé quantos, perquè em falta una crossa. I jo al principi pensava, no sé de què m'estàs parlant, nen, en plan, què estàs dient? I ara és com, ah, vale, falta una crossa, això vol dir que falta algú que vagi sota el baix. I està molt bé, ja ens posem al podcast i estic aprenent moltíssim amb el podcast. També és veritat que comentem el podcast, que és encara més graciós. Aquest no l'escoltarem, ja t'ho dic des d'ara mateix.
2: L'escoltarem amb la mama i el papa al menjador.
1: L'escoltareu amb la mama i el papa, no jo.
2: Els quatre.
3: Declaració de guerra aquí, eh?
1: No, però bé, o sigui, perquè trobo que almenys la meva experiència amb els castells no ha sigut gens elitista en el sentit de... Tu no formes part de la colla i, per tant, hi ha coses que no les pots fer. Sempre ha sigut portes obertes. Llavors és com que si t'obren les portes, doncs és més còmode doncs, preguntar la cosa que no entens. No? I és com, doncs això, jo què sé.
2: Jo, és una pregunta que et vull fer.
1: Tu ara mateix, me la podies fer a casa i no l'hem portat a la ràdio.
2: Tu ara mateix et consideres que ets castellera del Foix?
1: No.
2: Però et consideres que ets part de la colla de castellers del Foix?
1: No. O sigui... És jo m'imagino una mica com les colles de Festa Major o nosaltres quan muntem les festes del barri, que és com tens col·laboradors externs que venen un dia puntual i fan el, la seva feina i t'ajuden, però no estan com dintre de lo que és l'organigrama, no sé com es diu aquesta paraula ara.
3: Organigrama
1: de la colla.
2: Ara et fareu...
3: Està a un pas de comprar-se la camisa.
1: Tinc el mocador ja, eh? O sigui que...
0: La camisa?
3: A un pas de comprar-se
1: la camisa. No, que fa molta calor.
2: Et ficaré un marró ara.
1: Ah, que aquesta entrevista no és un marró.
2: Encara no era.
1: Ok.
2: Jo, o sigui, ara estàs dient això, però abans t'has referit a que t'agrada castells i tot el salmón de la colla per el que és l'aspecte social.
1: Sí.
2: Amb qui has passat el cap de setmana?
1: Amb la canalla del Castellers del Foix.
2: Per tant, al final, o sea, no era el moment casteller, no una cosa així, però al final ets part de la colla.
1: Bueno, però si tu no fas castells, ets part d'una colla? No, ets col·laboradora que fa que, o sigui, participa en l'acte de del castell, però no ets d'una colla.
2: Per això t'he diferenciat a la pregunta si eres castellera i després si eres part de la colla.
3: Clar, perquè...
2: Consideres que no pots ser part de la colla si no ets castellera?
3: Aquí amb nosaltres no es passa, perquè colles petites no passa, però hi ha colles grans, colles mitjanes grans, hi ha gent que no fa castells, que està dins de la colla per ajudar. Ja sigui per,
1: sí,
3: ja sigui per posar la paradeta, ja sigui per estar amb la canalla,
1: bueno, sí,
3: ja sigui perquè,
0: bueno,
3: és,
0: perquè
3: treballa, d'infermera, igual està equip de sanitat per ajudar que passi alguna cosa, o si algú fa mal assaig, fa un massatge, qualsevol cosa que pugui passar. Llavors tu estàs venint, estàs ajudant molt amb la canalla i estàs fent fotos a la colla.
1: Sí, ara tinc tots els dissabtes que hi ha diada, tinc diada. I els amics els dic, perdó, no puc venir, és que tinc diada.
2: I creus que no ets part de la colla?
3: No puc dir castells.
2: És per dir, no sóc de la colla encara?
1: Sí, perquè...
2: El títol de fotògrafa, cal això.
1: No,
2: fotògrafa oficial del Foix. I llavors ja sóc de la colla.
1: Sisplau, una samarreta que ho posi. No, perquè... O sigui, estic en un punt en el que els castells no són encara... No descarto que ho siguin, però ara mateix no són la meva prioritat. És a dir, si les meves amigues de veritat...
2: Queda poc.
1: Les meves amigues de veritat diguessin... Pues jo què sé, fa dos caps de setmana que van marxar i hi havia diada. Jo no vaig dir, no vaig al cap de setmana perquè hi ha diada. Saps? És com, jo els divendres no vinc als assajos. Saps? És aquestes coses de... Ja no és només el que fas el dia de diada, sinó que la teva vida s'organitza. O el meu... Pareix que s'hauria d'organitzar en torna. Però si tu et compromets a ser part d'un lloc, has d'assumir totes les conseqüències, no només quan et ve bé. No? Jo estic a una associació de veïns i és com dijous i assaig. I, o sigui, assaig. Mare meva, m'estic tornant de la secta. No.
3: Ja està.
1: Dijous hi ha reunió i dijous hi ha reunió. I òbviament, si no pots perquè treballes, doncs no passa res. Però en teoria, la prioritat és anar a la reunió i la prioritat ha de ser, entre cometes, venia a fer les coses que fa l'associació. I per tant, com jo entenc que quan formes part d'un lloc has d'anar a tope, jo no soc part de la colla perquè no estic anant a tope. Saps?
3: Perfecte.
1: Però que si em voleu fer un premi honorífic... No és broma, és broma.
3: Bueno, igual a la...
2: Roses?
3: Igual, és el que anava a dir. Igual a la final de temporada igual surts al vídeo de recuperació o a les nostres...
1: Sí, el mateix, jo a favor de jugar amb tot el que pugui, però no puc donar un compromís del 100%, i si no puc donar un compromís del 100%, tampoc puc demanar ser 100% de pleno dret.
2: Bueno, m'han fet per aquí un gest, en Nil, d'obrir un meló. El meló.
1: Chan.
2: I ja estic molt content d'obrir avui el meló.
3: Estava molt content per ser la pregunta i saben el Jordi i el Nogui que remuntaran, però no...
2: Però encara no s'ha passat això.
0: Jo no tinc tan clar, eh?
2: Ara agafarà i em farà la contra per fer-me la por, però...
3: Fes-ho.
1: És el que et mereixes després d'haver enredat aquí.
2: Tata. Tu què creus que és més castells?
1: Jo puc dir ara...
2: Esport o tradició?
1: Puc dir show? No, ara farà... No.
0: Una secta. No.
2: També, però dins d'això...
1: És un show. Jo crec que és un esport. Per què?
3: Bueno, però o sigui... li baixem el micro. Bueno, nois, passem a la nostra part de... No. Digues, explica per què.
1: No. O sigui, ho hem discutit molt a casa i cada vegada que surt aquesta... I la gent que opina, doncs, també va bé, perquè al final vas canviar la teva opinió, vas agafant referents d'un lloc i d'un altre. Per exemple, jo tinc una amiga que estàvem parlant de castells, perquè ara ja parlo de castells amb els meus amics, és que és horrible.
0: Sí, per què no venen els teus amics?
2: Això...
0: És el pas, és el pas, és el pas següent.
2: Mm. Això jo ho estava dient.
0: És el pas, o sigui, següent i següent.
1: La meva amiga em va dir, quan estiguis a la colla em truques per les festes. I vaig pensar, vale, meravellós.
2: Això ho estava pensant abans i no ho he tret quan t'ha preguntat. El pitjor és que ara mateix ella parla quasi més que jo de castells. Ella em va venir a la meva habitació a, mira, has vist la caiguda? Has vist la caiguda aquesta?
1: Perquè, una cosa, perquè m'envies vídeos de castells i ara el meu Instagram només són castells i gaiteros d'Escòcia.
2: I tu m'envies vídeos de Hamilton parlant i gaiteros i només surt Hamilton i gaiteros.
3: Parlant d'Instagram. Ens podeu seguir al nostre Instagram, Pires Albert.
2: I de fet, jo va. Abai.lau.
1: Bailau, no sé, no ho tinc molt clar. M'hi catalan quan ho pengin, sí, i ja no. Veure.
2: Ja aneu al nostre Instagram, doneu like a la publicació i estarà per allà etiquetada.
1: I ara que hem fet l'espam...
0: Bailau13.
1: Gràcies. Que trist, no sabe la teva... Això, que jo crec que és un esport i que ser un esport i ser una tradició no està renyit. Perquè, per exemple, els pelotaris del País Basc ningú posaria en dubte que és un esport, i és un esport tradicional només del País Basc. Saps? Llavors és com, per què una cosa no pot ser? Per què una cosa ha de ser contrària a l'altra? O sigui, pot ser un esport i ser una tradició?
3: Però aquí entrem de que els pilotaris...
2: No, clar, ja li vols canviar l'opinió, clar.
3: No, però...
1: Que ho intenti, ens paguem.
3: No, però dic que el pilotari, que l'esport realment és... Bueno, això m'has dit, els pilotaris... L'esport es va crear sent un esport i es va convertir en l'esport tradicional d'Euskadi. Els castells van començar amb uns pagesos per voler fer una tradició.
1: Vale, i tu creus que el que va inventar l'escac va pensar, uah, aniré a les Olimpiades, tio, m'encanta la idea?
3: No, però va inventar... Però sí,
1: de fet, el que va agafar una bici i va començar a fer BTT va dir, uah, aniré a les Olimpiades i tindré... No, vull dir, que les coses van canviant i que l'origen sigui una tradició no en nega que pugui tenir moltes coses dels esports.
3: I també
1: crec que influeix molt com s'ho pren la gent i com s'ho pren la colla. O sigui, potser hi ha colles que ho fan més per tradició i hi ha altres colles que van a ser els millors. I si vols ser els millors, no ho estàs fent per tradició. Perquè ningú es comença, buah, aquest és el millor ball de Cercolets de la història. No. Tu fas els balles Arculets i surts a la festa major i participes de la cultura del teu poble.
3: La gent de Vilafranca, on pensa que tots els seus balls són... No, parlo de castells,
1: però a part de la gent de Vilafranca...
2: Com opines de la gent de Vilafranca?
1: Tinc amics de Vilafranca, per tant, no parlaré malament. Però a part d'això, hi ha colles que sí que es plantegen ser els millors. I si vols ser els millors, tens un punt de competició que la tradició... saps? O sigui, si tu tires un castell sense que la teva gent... estigui bé només perquè vols demostrar que ets millor que el teu contrari, és com quan estàs jugant un partit de futbol i fas que els teus jugadors es facin un trencament de cama perquè has de guanyar el Mundial.
3: Tu, palo.
0: Ben dit.
2: Jo afegiré una cosa avui, perquè va sortir el debat escoltant el teu programa. Pol, tu consideres que els castells tenen un vincle cultural?
3: Desenvolupa la pregunta.
2: Sí. Un vincle cultural.
3: Amb el poble.
2: Que neixen d'unes tradicions i celebracions antigues de treballs de la regió.
3: Bueno, de fet va ser perquè els pagesos de baix van dir que...
1: Sí, per, sí, o sigui, per què surten els castells?
3: Perquè els pagesos de baix van dir... Pues, i si no subim,
1: havien de canviar la bombeta i van dir... Vale. Tu puja!
2: Consideres que sí, no? Llavors, que té un vincle amb la tradició de la zona.
3: Bueno, de fet, no sé si va ser baix per... No sé, van ser dos tipus de camps de baix o alguna cosa així. No hi ha algú.
2: Ni idea, no sé. Pues, tu consideres que té una transmissió generacional? O sea, que es passa de pares a fills?
1: Podem parlar de com el Nil està dient no et fiquis en aquest mar de tu sol?
2: Es passa de pares a fills o no?
3: Als castells?
2: Sí.
3: Deia, famílies que sí, famílies que no.
2: Vale, bueno, però en general,
3: per exemple,
2: va passar entre
3: si,
2: generacions.
3: Si va parlar amb mi, no. De la meva família, no.
0: Però jo que passa que ningú...
2: generació, generació.
1: La meva tampoc, fins que mon germà va entrar al món, però...
2: No, ens vam enterar fa no molt que tenim un tiet que havia sigut part de la colla de mar.
3: Molt bé, bona colla.
1: Sí, però no és un tema de conversa sobre
2: la
1: taula.
2: Va sortir perquè vam parlar...
1: Fins ara, lamentablement.
2: Creus que és un... té una part d'esforç físic?
3: Sí.
2: Vale. I té un reglament, veritat, de puntuació?
3: Cada dos anys a l'octubre. Sí,
2: no? Vale, doncs això és la definició... exacte de què és un esport tradicional segons ChatGPT i els exemples que dones la rastra de pedra de País Basc, la lluita leonesa, la pelota valenciana i els castellers.
0: T'acabes
2: gràcies, Pol. Acabes de dir que és un esport.
5: ChatGPT sempre està a favor de qui pregunta.
3: Clar, això és veritat.
0: No, la... Vale, pregunta-ho tu, a veure.
2: No, et llegiré la pregunta. La pregunta va ser: una activitat cultural que, sí, que segueixi un reglament i tingui una activitat física es pot considerar esport?
3: Jo mai he dit que no tinc una vessant esportiva.
2: Ara estem recolant.
3: Jo ho he dit sempre, que mai he dit que no tinc
0: una vessant esportiva. Són una tradició i d'ahí no me muevo nada.
3: Òbviament.
5: Un pas enrere. Aquesta pregunta està...
3: No, de fet, ja es veu...
2: M'ha agradat molt com t'he intentat ajudar el Nil, però estava sense sortida.
3: No, però ja es veu...
5: Estava dient que no, tio, que estava veient la trampa.
1: Home, però què he de dir? Els castells no són una tradició, també... Tampoc us ho creuríem.
3: De fet, ja es veu aquest programa. Què opina la gent? Són més tradició que esport.
1: Sí. Però també està bé perquè després a casa, bueno, a veure, potser la gent normal no, però el meu germà i jo ens ho posem i diem, ah, mira aquest argument, ah, però això no ho havia pensat, ah, no.
0: A casa meva també sí.
3: Vinga, va,
0: sí.
3: Sí. Jo ara vaig a fer una altra pregunta.
1: És que Pilars del Vent, Pilars del Vent creant agenda sí, no, a les converses.
2: Jo diré una cosa, que l'altre dia vaig utilitzar el recurs del Jobert com a defensa de què és un esport, i va ser d'una amiga seva...
1: Que la meva amiga la que va venir a les festes. Ai, no, em petó.
2: Què d'on és?
1: De la Ràpita.
2: Que queda a prop de...
1: De la Ràpita.
2: Va, molt bé, molt bé. No vols dir Vilafranca, no?
1: Bueno, puc dir Vilafranca.
2: O els monjos també, però no vols dir...
1: Pues no, l'Aina no vol que digui els monjos.
2: Vale, perfecte.
3: No, però jo aquí la meva pregunta és... O sigui, una pregunta per rebatir que realment no és una cultura. Tu vas entrar... De petit feies futbol, Nogui? Per la pregunta de teva.
5: Futbol sala.
3: Feies futbol sala? Sí. Vas entrar a futbol sala perquè volies fer un esport.
5: Jo, perquè m'agradava el futbol sala.
3: I perquè volies fer algun esport físic o perquè... Sí.
2: Perquè m'agradava el futbol sala. Després vaig de saló de competició, que no estan considerats un esport olímpic.
3: Bueno, ni el futbol sala.
2: I després bàsquet. Ara, els balls de saló, me diràs que no és una tradició també i no és cultura.
3: Sí.
2: És que sortiràs malament d'aquest debat, Pol.
3: No, però em refereixo.
0: Jo crec que em passaria per la dissabte, eh?
2: Sí, podríem.
3: No, però dic, de petit vas anar a futbol sala?
2: Perquè volia fer futbol sala.
3: Vale, però perquè volies fer un esport.
2: No volia fer un esport, volia fer futbol sala, que és el que m'agradava.
3: Perfecte, llavors ja aquí no,
0: amb
3: tu no va la pregunta, ja està, no em serveix.
5: Que estem en clar desavantatge, el Pol no sap explicar acudits. Ja està intentant debatre.
2: Un pingüino.
3: No, bueno, ja està, no em serveix. Aquí el programa es veu qui va guanyant i ja està. No et preocupis.
2: Bueno, sí, acabes de dir que la teva opinió no és la teva, perquè acabes de respondre les preguntes per dir que és un esport, però tenim molt clar qui va guanyant, sí. Sí,
1: però
2: clar.
1: Al final l'esport serà respondre aquesta pregunta, perquè esteu fent aquí un... Una baralla campo abierto, rotllo...
2: És el bonic del programa. I va sortir per la cara el primer dia.
1: Mm. Bueno, sí. Perquè és una d'esta històrica, no?
2: Jo crec que la pregunta de la pedra i l'esport són les més esperades, la veritat.
3: Sí, jo crec que sí.
2: I jo crec que ara, veient una mica el temps, podem tirar directament a parlar de què va succeir.
3: No fem les preguntes ràpides.
2: Ah, bueno, sí, que així veurem com pateix. És molt divertit, això.
3: Vinga, va. Però si voleu aneu posant el cronòmetre.
1: Però, òbviament, no guanyaré els de quarts amunt, perquè jo va ser una màquina.
2: Bueno.
3: Una versada forta aquí el Gerard, l'Eduard i el Champs, que van venir a competir i van fer de moment els millors. El Magí segueix enfadat, perquè estava present al programa i no
0: hauríem d'intentar competir superar. Nosaltres, no? Algun dia.
3: Sí.
2: El dia que fem
1: jo crec que jo em presento voluntària per fer-vos les preguntes i que patiu com patiré jo ara.
3: El dia que fem nosaltres, puc afegir més preguntes? Dic, perquè a mi 33 em queden curtes.
2: No vagis de xulo, tio, que intentaràs dir una colla castellera i acabaràs barrejant 14.
1: Ui, sí, merda, he de fer recull de castellers que ho sàpiga, no? No passa res. Vale.
3: Vale, doncs si teniu el cronòmetre, comencem per la primera pregunta en 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
1: Cap.
3: Posició actual?
1: Fotògrafa.
3: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Jo no soc del Foix, per tant, el Foix.
3: Plaça que t'agrada actuar?
1: La plaça de la Vila.
3: Diada preferida?
1: La d'aquí, de la plaça Àngel Moreno.
3: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
1: Cap.
3: Posició que mai faries?
1: De baix.
3: Les teves tres colles preferides?
1: El Foix... és que no he compartit gaire. Xicots de Vilafranca i Bordegassos.
3: Colla vella o colla joves? De baix.
1: No sé, no, vella.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
1: El 3 de 7.
3: Castell que més t'ha emocionat?
1: El 3 de 7 d'aquesta diada.
3: Moment castell que mai oblidaràs?
1: La primera vegada que es vaig sentir cantar, un dia vaig anar a la castell.
3: Pinyatron o canalla?
1: Canalla.
3: Castell preferit per veure plaça? Pots respondre aquesta pregunta?
1: El què?
3: Castell preferit per veure des de plaça?
1: El 3 de 7, no? És que s'està, com es va dir aquí, que esteu tirant el 3 de 7, que és una cosa com molt espectacular, com molt normal, no? Però al final quan ho veus, ah, sí, el 3 de 7, i després comences a comptar, dius, no està normal, això que esteu fent, però...
0: Jo ara llegiré el titular, ara quan passim a parlar d'altra part, el titular de Ràdio Cubelles a la Diada de dissabte.
3: Perfecte.
2: Vull remarcar que has sabut diferenciar més o menys les de baix, perquè la Diada que vam estar aquí, ja te toca comer-te el marrón, va estar dient-li dues setmanes seguides als nens del Vendrell, xiquets del Vendrell.
1: Si mai voleu fer una colla al Vendrell, poseu-li xiquets al Vendrell. O sigui, jo tinc una fan, jo ja me la sé aquest nom.
3: Ara, si voleu, us explico una història així de castells en general.
1: I jo el que sí que vull dir abans és que castell preferit carregat i he dit 3 de 7. És mentida, que l'heu carregat vosaltres. Jo no estava al 3 de 7, no vull posar-me aquest pin. Ja està, podem seguir.
2: Bueno, no, ara sí. Castell carregat, que has fet una foto. Ja
1: exacte.
2: Està.
3: De fet, el que et passa a tu, Laura, fa molts anys, passava, perquè si és una història així de molt fric casteller, els nens del Vendrell van ser les primeres colles amb els xiquets de baix, amb anys de diferència, però quan feien castells nens del Vendrell, clar, anaven de vermell igual que les colles de baix. Llavors, clar, amb les fotografies d'abans no es diferenciava tant, i quan sortien a les revistes o qualsevol cosa que feien notícia de castells, moltes cops era la foto de nens del Vendrell i deien que era la colla xiquets de baix. Colla xiquets de baix. Llavors, per això, nens del Vendrell durant molts anys van tenir el que ells diuen la matrícula, que darrere posava, era una cosa gran en blanc que posava el Vendrell en negre.
1: És que...
3: I per això és diferent. Per això molta gent també, quan era el seu centenari, lluitava perquè recuperessin la matrícula i no l'han recuperat.
1: També dic que jo em sento una mica amb les colles de castells com quan estudiaves a batxillerat els partits polítics de la República, que feies com així, tot era com Esquerres i Catalunya i Catalana, i barrejaven tot i traien noms de partits. Pues jo em sento una mica igual, rotllo, perquè tens xiquets, xicots, xicuelos, no sé què, nens i no sé quant, saps? És com, o sigui, entenc el concepte, saps? Però... Penya, la gent que no sabem de castells no ho sabem diferenciar.
3: De fet, si no vaig errat, de la coordinadora de castells per fer-te una... O sigui, per fundar una colla és de tenir un sinònim de castells, per això xiquets, nens, o qualsevol, ha de ser un sinònim d'algú tradicional.
1: Castellers del Foix, a mi m'ho deixa molt clar. Saps? Després no pots no saber d'on és perquè és avui que el Foix. Però és que després xiquets, xicots...
2: Bueno, i que el Foix és molt llarg, eh? El Foix pot ser moltes poblacions.
3: De fet...
2: Jo tinc un dubte, perquè ha dit pinya, tronc i canalla. Ha arribat aquesta pregunta.
1: Sí.
2: Per
1: tant, sí l'he dit.
2: Quantes preguntes ha fet?
3: Ha fet, i el que anava a dir ara, ha fet 14 preguntes respostes. I de fet estàs empatada amb la Paula del programa anterior i l'Alzazo del primer programa. I no neu última. O sigui que, molt bé. Tenia molta por abans de començar l'entrevista de no anirà bé, no faré dues preguntes només. Bueno, igual que l'Eduard. I va segon. O sigui que...
2: Això va ser històric.
3: Segon, va adelantar.
2: Va ser molt històric com es rien d'ell i Champs va quedar tercer.
3: Sí, sí. Perfecte. Doncs, si voleu, passem ja amb la Diada de dissabte.
2: Passem directe, sí.
3: Passem directe sense fer canvi ni res. Una mica, Jordi, el titular de Ràdio Cubelles, com diu?
0: Els castells del Foix coronen el 3 de 7 a Vilanova i Geltrú. La colla es consolida oficialment com a colla 7 segons els barems de la coordinadora de colles castelles de Catalunya.
3: Bueno, per qui no sàpiga, aquest barem és has de fer 12 castells d'una gama en 3 anys. Que això és que just baixar del castell em va vindre el marfil i em va dir, Pol, ja som un colla 7 segons la coordinadora perquè hem fet 12 castells en 3 anys. O sigui que...
1: Felicitats.
3: I de fet els últims, bueno, la majoria aquest any, o sigui que...
0: 6 castells de 7 portem aquest any.
1: I ja estem a...
3: De fet, crec que portem més castells de 7 que temporada passada, si no m'equivoco.
0: Sí, la temporada passada vam fer 4.
3: 4?
0: Sí, 2 tresos de 7 i 2 quatres.
3: Només?
0: Sí.
3: Sí.
2: Sí, sí.
1: Perquè ara estàs fent fàcil el que abans et costava.
3: Sí, no, sí, sí. Bueno, el 4 no l'hem fet encara, però sí.
1: Bueno, estàs a juny. Tens molta temporada encara.
3: Doncs si voleu, després repassem els nostres castells, però comencem per... els que no són anfitrions de la Diada, que van ser xicots de Vilafranca.
0: Doncs xicots de Vilafranca va fer 5 de 7, 4 de 8, 3 de 7. Sí.
3: I un pilar de 5 íntegrament femení. No sé si el baix i els primers cordons eren femenins, però el tronc sí. O sigui que també enhorabona.
0: I el 3 de 7 ja es notava que era...
3: Sí, era per un pis més, de fet.
0: Que tenia...
3: Sí. És el que estàvem parlant al principi de dia, ho parlàvem amb el Josu i l'Àngel. No sé si a Fires de Maig ja van fer el 3 de 8. Jo crec que sí, però almenys el teníem bé assajat per Fires de Maig, però no ho sé ara mateix.
0: No, jo crec que al final no va haver-hi castell de 8. Va haver-hi 3 i 4 simultanis, potser.
3: Sí, això sí.
0: Però no sé si va haver-hi castell de 8 ara.
3: És que ho parlàvem al principi de dia i jo pensava que sí, però... Però bueno, no ha passat res. Felicitats pel aquest 3 de 8 i pel 4 de 8, perdó, i pel futur 3 de 8 que sé que està treballat, saps? I el faran. De fet, xicots, colla de nou. Ha fet bastants castells de nou a la seva vida, a la seva història.
0: A Fires de Maig va haver 5 de 7, 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla. No va haver
3: castell
0: de 8.
3: Sí. Veritat. Bueno, també una, castells bastant consolidats, bastant fàcils. Sí que el 4 de 8 va tindre un moviment, però clar, castell de 8, primera temporada segurament. Segon, no segueixo molt a Vilafranca en companyia ni als Verds ni als Xicots, però bueno, que són castells que aspiren a seguir fent i seguir treballant i poder pujar pis a altres castells i força bé. Si voleu després, Nogui, amb els bordegassos de Vilanova.
2: Anem amb bordegassos de Vilanova, que van començar amb 3 veles de 4, per començar el 3 de 8. Mm. 3 de 8,
3: segona temporada.
2: Molt parat, que jo
0: sí,
2: el vaig
0: veure. Quin 3 de 8, estava molt maco.
2: Estava molt bé. Un 5 de 7, per rotar possessions, per provar gent i perquè el tenen bastant consolidat.
3: Sí, de fet tenen 2-3 alineacions de 5 de 7, o sigui, és un castell que aprofiten per rodar gent.
0: Ens
3: o sigui
0: poden
3: que...
0: deixar una, sisplau. Sí.
2: Després, el 4 de 8, que amb això ho feia amb la dobleta dels castells de 8, els bàsics de 8. I una quarta ronda que va haver-hi per fer un 7 de 7, que no sé com va anar, algú que estigués fora. Que
3: força bé.
0: Sí.
3: Com si era complicació, com els castells que van fer, el 4 sí que es va deformar una mica, però és un 4 de 8, no pots demanar més. O sigui...
1: Jo aprofito, abans m'heu dit que si teniu alguna pregunta, com veieu que un castell està maco? O sigui, jo vaig veure el 7 de 7.
2: Tu veus el castell que balla sardanes?
0: I aleshores pues, no està
2: malament. Llavors és que està malament. Si veus que el castell...
1: Com les gralles, no? Plan, si jo no pateixo perquè cau, és que està mal
2: fet. Si veus que el castell fa un ascensor, hi ha una regla que va baixant o un nil que s'estira, és que està malament.
3: Després pots entrar més amb lo friki, que per exemple soc jo, que és, hòstia, la regla està més estirada a la buida, però això és més per friquis, però els castells que van fer, l'únic que a nivell de 15, el seu 4-8 sí que es va estirar bastant,
0: sí,
3: veies però... que estaven molt estirats, amb braços molt oberts, però força bé, no va parir en cap moment de caure.
0: Una
3: o sigui
0: mica
3: que...
0: com el de la grellada, de sí. Format però maco.
3: Sí, sí. Sí.
2: De fet, dia de similar.
3: Una notícia que va sortir a la grellada va ser que Bordegassos no feia dos castells de 8 abans de la Dia de les Neus des del 2004. O sigui que
2: ja
3: porten dos. I aquesta setmana, de fet, si no m'equivoco, tenen Dia del Serrallo amb l'altra colla veïna, que és la Jove de Sitges.
2: I pel que ens han dit, van amb una idea...
3: A l'11, perdó. Em diuen que és l'11.
1: Crec que és l'11.
2: I el que han dit és que van a una idea ambiciosa.
3: Sí, sí.
2: Van amb ganes. I per tancar, un pilar de 5.
3: I després, Nil, nosaltres, què vam fer?
5: Vam començar...
2: A veure, fes-me una sorpresa. Mira, amb quin castell...
5: A veure...
3: Amb el 4 de 6?
1: Aquesta resposta me la sé.
5: Torre de 2 amb folre i manilla.
2: I amb agulla, no?
0: S'havia plantejat, era una de
3: sí,
0: les
3: sí,
0: opcions.
3: Era una...
1: Jo com en Xaneta, no? La torre de...
3: Sí. Ara en sèrio ens queda poquet.
5: 3 de 7.
3: 3 de 7.
5: Vam seguir amb... Sí. Amb el 4 de 6. És que van haver-hi moltes propostes, llavors.
3: Sí.
5: Em balla una mica, no sé quins... ens va fer i vam acabar amb la torre que el Magí va aconseguir
3: la seva venjança personal, sí. Amb Baixamar, o sigui que
5: tenia aquí una mica de...
0: Bueno, veníem de l'any passat, que va passar el que va passar i tots la teníem com aquella espineta,
3: sí.
0: Jo crec.
2: De fet, l'any passat potser avui, bueno, quan estem gravant, no quan s'està escoltant, sí. Estàvem de ruta ja cap a Alemanya.
3: No, va marxar el 30.
2: I avui qui dia... Ah, doncs demà...
3: Va ser 30-32.
2: Llavors, avui, quan l'esteu escoltant...
3: Sí.
0: Avui estem gravant, estàvem estaríem...
2: Avui, avui no encara...
0: Bueno, sí,
2: quan,
0: eh?
2: Quan estiguin escoltant, sí, més o menys per la nit, estaríem... No?
0: De canvi, sí.
3: Si no m'equivoco, que m'ha sortit aquest matí una mica friki al TikTok, avui estàvem de diada. O sigui, ara mateix igual estava caient a torre.
0: Sí, pot ser.
3: Avui estàvem de diada.
2: Encara de diada, bueno.
0: Jo podria mirar directament a quina hora es va gravar el vídeo... Però millor no cal.
2: No cal.
3: Sí, sí, ara actualment, el dia que estem gravant això, fa un any exacte de la nostra caiguda de Baixamar.
2: I bueno, guanyada aquesta batalla.
3: Sí, sí.
2: I a més, molt bon lloc, això s'ho vull remarcar als bordadassos, molt bon lloc on s'ha fet aquest any la diada.
3: Sí. Mm.
2: Perquè portàvem uns anys a la placeta aquesta que hi ha estranya davant del Blau, després al costat com al Diagonal, no a la Rambla com a tal, perquè hi havia paradeta, i fer-la dissabte i que no hi hagi paradeta, si poder fer aquesta actuació al ben mig de la Rambla, perquè és una actuació a la Rambla.
3: Sí, bueno.
2: No ha sigut a una plaça, ha sigut a la Rambla principal, a la Rambla de Pau.
3: L'any que ve, si no m'equivoco, es fa diumenge, o si sigui, tampoc podem...
2: Paradetes, aprendre
1: per
2: cul les paradetes.
3: Bueno, doncs ja arribem, per llàstima, per sort, o sigui, per desgràcia, més que per sort, arribem al... No. Arribem al final de... Arribem al final del vuitè programa de Piles al vent. I només dir-te, Laura, gràcies per portar amb aquest marrón.
1: A vosaltres per convidar-me sense haver-m'ho dit, però...
3: I poc més, gràcies a vosaltres per estar escoltant-nos, els nostres oients, i gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest espai per donar a conèixer més la cultura dels castells, i moltes gràcies i fins la propera.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paella,

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Però que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar i amb això hi estem treballant per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
2: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Auguer ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Mm-hmm. I veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
2: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Auguer.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que se s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
2: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un...

0: un increment de freqüències, sobretot a l'àrea a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això, en principi, estava contemplat en el plec del nou contracte.
1: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Però que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió en una sèrie de contenidors.
2: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs, ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
2: Paral·lelament, aquestes setmanes s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
2: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important de la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
2: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una futura

0: fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar la olla, tio.

però corre, hem fet feliços al Patxi, que hem brut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La carrima catalana, primo, l'oncle Ibai Avalle.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps es presenta avui esplèndid. Comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, és a dir, amb sol, cel clar, amb calor, i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima, i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa, i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Bé, fem la de mestral fins a mig matí i deixa-lo una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia, i com a molt pot aparèixer algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí, i pràcticament res més en tota la jornada, i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no es notarà, i de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys. Si fa o no fa, igual. Sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima, amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Bé, feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals, al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord amb l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
0: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge.
4: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont, que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
0: David Kess, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
4: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45, tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
0: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
3: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una nova activitat de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó, concretament de l'activitat Operació Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva directora, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
5: Hola, moltes gràcies.
3: I explica'ns, no?, primer de tot, Operació Trapella.
5: Bueno. L'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele. I el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema, vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació, val? Uh-huh. Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs, en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Uh-huh. Vull dir que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
3: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
5: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat vam fer els Biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada dia intentem fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any, no? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adel i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres millors reptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé, perquè és molt divertida, és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir, i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns, dia sí.
3: Uh-huh. I clar, és un repte que poseu cada setmana, aquest repte joc és setmanal.
5: Sí, cada setmana hi haurà uns millors reptes diferents.
3: I aneu canviant, doncs, és a dir que...
5: Els anem canviant, sí. Que a veure, que si un nen ve que ja portem tres setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
3: Uh-huh. Els has de fer tots? És a dir, tots els reptes jocs?
5: No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes aquell dia, aquella setmana, t'ho trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
3: Uh-huh. I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
5: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollir, rebrà un lot de llibres.
3: Uh-huh. Però és l'atzar, no?, qui tria al final... El guanyador o guanyadora, no?
5: Ahà, exacte.
3: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem, doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquesta operació trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no?, que estem doncs començant aquest mes de juliol.
5: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament, això demostra doncs, que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Bueno, recordar que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim dos matins, el de dimecres i divendres, de 2:15 a 1:15. També tenir present que a l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar... allà on anem de vacances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca i en fi, animar tothom de que la facin servir.
3: Uh-huh. I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes també.
5: Sí, nosaltres... tenim una xarxa que és Instagram i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp i si no a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca, allà tenen tota la informació de tot el que fem.
3: Uh-huh. Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no? Però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no? Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí, sí. No?
5: Sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit... també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctica a la biblioteca, que és el taller de còmic digital i el de s'explicar en contes, de club de lectura. Vull dir que sí, tenim farcit. També vull animar a que el dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el d'Anatomia de l'esperança del doctor Francesc Torralba, que durà a terme al Robert Monzonis. Llavors, bueno, és una obra que ha estat és premi d'aquest any I bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar i hem de participar tots en aquesta trobada literària.
3: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no? Que ara fa uns dies també parlàvem aquest taller de creació d'audiocontes, no? Amb la Laia Flores, aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i que ara torna, no? El 16 i 23 de juliol, amb un taller molt pensat per infants, ella, que volia, doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no? Deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?
5: Sí, sí, sí, a partir de 7 anys són.
3: A partir de 7.
5: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer, i la segona sessió, doncs, tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
3: També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no?, diguem-ho així, a la biblioteca. Habitat, fotografies de Ferran Morant.
5: Sí, correcte. Això ja a partir del dia 6. I després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània. Aquí col·labora en Libertània i crea Cubelles.
3: I els amants del còmic, no? També creació de còmics digitals, que això també bé, està
5: sí,
3: força bé, no?
5: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt bona, també.
3: Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació pel que dius, no, Núria?
5: Els omplim ràpid, sí, sí. De seguida, a través de... hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment o per telèfon o per correu electrònic, I la veritat és que omplim molt ràpid.
3: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de festa major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és festa major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
5: tanca.
3: No?
5: Correcte.
3: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.

0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Huguet, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Huguet, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
1: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Huguet ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
1: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit i veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Huguet.
1: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
1: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
3: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
2: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
3: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit, a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
2: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
7: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Samantha
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Bé, fem la de mestral fins a mig matí i deixa-lo una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia i com a molt pot aparèixer algun mal de matinada o primeríssima hora del matí i pràcticament res més en tota la jornada i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no és... I de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys. Si fa o no fa, igual. Sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Bé, fem la de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
3: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge.
4: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
3: David Ques, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
4: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45. Tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema del

0: les carreteres tallades per evitar doncs, errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
2: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una nova activitat de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó, concretament de l'activitat Operació Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva directora, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
2: I explica'ns, no? Primer de tot, Operació Trapella.
3: Trapella, bueno. L'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele. I el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adele. ¿Vale? Aquest llibre joc doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adele, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació. Val? Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Uh-huh. Vull dir que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
2: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
3: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat van fer els biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada estiu intentem pues, fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any. No? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adele i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres millors reptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé, perquè és molt divertida, és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir i i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns dia 6.
2: Uh-huh. I clar, és un repte que poseu cada setmana, aquest repte joc és setmanal.
3: Sí, cada setmana hi haurà uns millors reptes diferents.
2: I aneu canviant, doncs, és a dir... Que...
3: Els anem canviant, sí. Que a veure, que si un nen ve que ja portem tres setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
2: Uh-huh. Els has de fer tots? És a dir, tots els reptes
3: no,
2: jocs?
3: No. No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes aquell dia, aquella setmana, t'ho trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
2: Uh-huh. Sí. I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
3: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollit, rebrà un lot de llibres.
2: Uh-huh. Però no és l'atzar, no?, qui tria al final... El guanyador o guanyadora, no?
3: Ahà, exacte.
2: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem, doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols sí. Recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquesta operació Trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no? Que estem doncs començant bueno, aquest mes de juliol.
3: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament, això demostra doncs, que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Bueno, recordar que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim dos matins, el de dimecres i divendres, de 9:45 a 1:15. També tenir present que l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar... allà on anem de vacances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca i en fi, animar tothom de que la facin servir.
2: Uh-huh. I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, sí. Però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes també.
3: Sí. Nosaltres... tenim una xarxa que és Instagram i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp i si no a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca, allà tenen tota la informació de tot el que fem.
2: Uh-huh. Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no? Però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no? Amb un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí, sí. No?
3: Sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit... també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctiques a la biblioteca, que és el taller còmic digital i el de desexplicar en contes, de club de lectura. Vull dir que sí, tenim farcit. També vull animar a aquell dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el de Anatomia de l'esperança del doctor Francesc Torralba. Que dura a terme al Robert Monzonis. Llavors, bueno, és una obra que ha estat premi d'aquest any i bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar i hem de participar tots en aquesta trobada literària.
2: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no? Que ara fa uns dies també parlàvem aquest taller de creació d'audiocontes, no? Amb la Laia Flores, aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i que ara torna, no?, el 16 i 23 de juliol, amb un taller molt pensat per infants, ella que volia, doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no?, deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?
3: Sí, a partir de 7 anys són.
2: A partir de 7.
3: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer, i la segona sessió, doncs, tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
2: Uh-huh. També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no?, diguem-ho així, a la biblioteca.
3: Uh-huh.
2: Habitat, fotografies de Ferran Morant.
3: Sí, correcte, això ja a partir del dia 6, i després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània.
2: Uh-huh.
3: Aquí col·laboren Libertània i Crea Covelles.
2: Uh-huh. I els amants del còmic, no?, també creació de còmics digitals, que això també bé, està
3: sí,
2: força bé, no?
3: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt... molt bona, també.
2: Uh-huh. Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació, perquè dius, no, Núria?
3: Els omplim ràpid, sí, de seguida, a través de... Hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment, o per telèfon, o per correu electrònic, I la veritat és que omplim molt ràpid.
2: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de Festa Major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és Festa Major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
3: tanca.
2: No?
3: Correcte.
2: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies a
2: vosaltres.
3: Adéu, bon dia.

0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
1: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Però que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar i amb això hi estem treballant per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Auguer ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
1: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Auguer.
1: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
1: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important de la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
3: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
2: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
3: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells, perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
2: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Pac antiavorriment en marxa ja a l'Espai Jove. Parlem amb la Txell Sastre. Txell, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
2: Bé, aquesta setmana ja estan en marxa les activitats d'estiu, coincidint també amb l'inici oficialment, ara sí, ja de l'estiu, amb el juliol en marxa. Explica'ns una mica com ho heu preparat i com està anant aquest inici del Pac antiavorriment.
5: Doncs aquest estiu hem canviat una mica la fórmula, és molt similar, però sí que anem adaptant segons les demandes també, i llavors hem ofert dues setmanes de Pac antiavorriment amb diferents activitats, algunes típiques, com pot ser el Teens Chef, que és el taller de cuina en format concurs, i després, per exemple, doncs, esportives, no? També, com, o refrescants, com pot ser doncs, el Padel Surf, que anem els dimarts, el pàdel també, el tennis, el poliesportiu, que hem fet una americana de pàdel, també els dilluns. I els dijous aquest any doncs, hem fet així una cosa diferent que hem provat a veure què passa.
2: Una cosa diferent?
5: Sí.
2: No es pot dir?
5: No, sí, sí. El primer dijous, que és el dia 2 de juliol, anem a l'Ocio Aventura, a Sitges, i anem a fer humor amarillo. Pels que siguem ja una mica boomers, sabem què és. Els inflables aquests amb aigua, no? Competicions... I no hi hem anat mai, de fet, i és novetat. Vull dir que després, quan hi haguem anat, us explicarem què tal. I l'altre dijous hem proposat una gimcana marrana i amb una festa de l'escuma final, això sí, amb una ubicació secreta.
2: Veurem.
5: Que només direm a les persones inscrites.
2: Perfecte, i llavors ens quedarien els divendres, no?
5: Llavors els divendres normalment el Pac antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el Pac antiavorriment és de dilluns a dijous.
2: I llavors ens queden les altres dues setmanes, no?
5: Sí, aquest any hem fet la Teens League, que la Teens League sabeu que l'anem fent durant l'any. Hem fet Teens League de Nadal, Teens League de Setmana Santa, hem fet diferents formats. I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu. I aquest any doncs, l'hem fet també, la proposta inicial era de més dies. Nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League. I és només de futbol aquest any. També a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts el 2014-2013, tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
2: Molt bé, això es farà durant dues setmanes al camp de futbol, no?
5: Durant les tardes, sí. Que us animo també a seguir les nostres xarxes perquè és molt divertit, està bé aquesta iniciativa, penso nomenar-la i que se sàpiga. Hi ha un dels equips dels més 18, que són los Rikers, que estan mobilitzant molt les xarxes i estan fent reels explicant doncs, aquest torneig, que ells hi participen i bueno, la veritat que ens ha agradat molt la iniciativa que han pres aquests joves i bé, ens ajuda a dinamitzar doncs, el nostre contingut, però sobretot la seva iniciativa és el que valorem més.
2: Això pel que fa a les propostes d'oci, no? per portar millor aquest mes de juliol, però ens hem trobat aquí a l'Espai Jove avui, a més que també esteu en ple curs de premonitors.
5: Sí, el curs de premonitors va començar aquest dilluns, diguéssim, finals de juny, i aquests primers dies de juliol fins al divendres, i és el mateix format que sempre, és un curs de premonitors de 20 hores, i doncs venen aquí els matins per treure's és un certificat d'assistència, com per saber, a vegades hi ha gent que ve per saber doncs, si li agrada aquest món del lleure, per si després inclús no es voldrà dedicar durant estius, quan major de 16 anys ja en edat laboral doncs, pugui començar no, en aquest món, o més 18 fer el curs oficial de monitor de lleure, o inclús hi ha gent que després doncs, un magisteri o no, queda doncs, amb una feineta d'estius, que em va bé per combinar doncs, amb els estudis.
2: Perquè premonitors, exactament, quines edats estem parlant?
5: Un premonitor és de 15 a 17 anys, la formació, i és un ajudant de monitor. Llavors, la llei del lleure, no tots els monitors que tens han d'estar titulats. Hi ha una ràtio, has de tenir uns monitors titulats i altres persones que no han de ser titulades. I llavors aquesta seria el perfil, no? Més 16, és una edat, bueno, justeta, però que està bé per iniciar-te en el món del lleure. Si tens aquesta formació, doncs molt millor que no tenir-la, perquè al final t'ensenyen dinàmiques de grup, pots acompanyar bé un monitor titulat, si passa alguna cosa, és com un molt bàsic. Pensem que el títol de monitor ja són bastantes hores, hi ha unes pràctiques, això és un molt bàsic, però d'aquest món, no? Coses bàsiques de salut, d'intoleràncies també, de primers auxilis i sobretot de dinàmiques de grup, no? De conèixer estar en un grup d'infants, la diversitat que t'hi pots trobar entre els infants.
2: Mm-hmm. Això perquè fa les activitats de juliol, com dèiem, però a l'estiu a l'Espai Jove oferiu o teniu pensat oferir altres coses?
5: Bé, sobretot juliol, a l'agost, tanquem i descansem. Hi ha alguns que treballem alguns dies a l'agost o fem feina interna també, o primers dies d'agost o finals d'agost o no, però el públic sí que és veritat que el servei està tancat a l'agost, però no ens oblidem que el juliol també tenim la Festa Jove. Aquest any la 17a Festa Jove i doncs tenim un programa de 3 dies amb oci alternatiu. I bé, això ho podeu trobar a totes les nostres xarxes. Si vols et faig una pinzellada ràpida. Mira, és el dia 9, 10 i 11 de juliol. El dia 9 tenim una activitat pensada pels adolescents més petits, per aquests nascuts a 2014, bueno, els primers que comencen que poden inscriure's. És una activitat amb inscripció gratuïta, però han de fer una inscripció, hem de tenir una previsió de qui ve. I sorgeix de quan van fer colònies aquest any, van fer un joc de nit, i el joc de nit va agradar molt, i vam dir, va, doncs, posem-lo també a un vespre de la Festa Jove. Llavors, per això, aquest dijous, dia 9, fem un Among Us, que et sonarà que és un videojoc, però el portem a la vida real i fem un Among Us doncs això, presencial, en vida real, i l'hem convertit doncs, a un joc. I això ho farem també a ubicació secreta. Aquest any ens ha agradat això, i llavors sabran la ubicació la gent que estigui inscrita. Els participants els informarem d'on serà aquest joc. I llavors el divendres, dia 10, de 5 a 8 de la tarda, repetim, perquè això ho va fer Festa Major un any en el seu moment, un tobogan aquàtic al carrer que baixa entre l'Espai Jove i el CAP, a partir de la banda sonora, perquè, clar, tenim una banda sonora, doncs a partir cap a baix, i al pati de l'escola Charlie Rivel, a la pista, un Extreme Race, que és un tipus que dèiem abans, doncs humor amarillo, uns inflables amb parts d'aigua, també un llarg recorregut d'inflables, i també hi ha una tercera com a atracció, diguéssim, que li diuen Splash, que és la típica, segur que saps quan et digui, que és com un cubell molt gran d'aigua, amb una cadira a sobre, hi ha una diana al costat. Llavors hi ha algú altre ha de xutar i fer diana, i si dona la diana, el que està a la cadira es remulla. Llavors aquest està més pensat doncs, això, per quan el temps d'espera, si hi poden haver cues o no, doncs, hi ha un parell d'esplash i el tobogan aquàtic i la...
2: I això obert a tothom, eh?
5: Obert a tothom, però hi ha unes edats recomanades que el programa surt, perquè no totes les atraccions aquestes són per totes les edats. Perquè hi ha algunes, bueno, que hi ha una mica de risc, diguéssim, no? Pots fer-te mal, pots fer-te un cop, pots torçar el peu. Llavors sí que de cada atracció, el programa de la Festa Jove surt quina edat recomanada. Crec que la mínima, de fet, és a partir de 6 anys. L'Esplash ja no et recordaria, hauria de mirar-ho.
2: Vaja, que hi ha alguna que potser no la pot fer tothom, clar, sobretot per tothom, pels més petits.
5: Són activitats familiars, però els més petits són els que, si més petits, són els que, clar, bueno, és una edat recomanada, però bueno, entenem que la gent doncs, farà cas a aquesta edat.
2: I ens queda el diumenge.
5: I recordem que qui vulgui venir d'acompanyant, perdona, la pista americana la fem a la pista del Charlie també, hi ha les grades, Vull dir que qui vulgui pot seure i veure pues, si ve algú amb els avis, amb els tiets, amb no sé què, jo no em vull tirar, però acompanyo, no? Pues també pels acompanyants.
2: A edat màxima, diguéssim, n'hi ha també o no?
5: A veure, entenem que és un programa de festa jove. Llavors, està tot dirigit a adolescents i joves. Ara, si algú, evidentment, li fa il·lusió o és acompanyant, acompanya un adolescent, un jove, no sé què, però, evidentment es pot tirar. Sobretot hem recomanat l'edat per baix per tema de risc, de no fer-te mal i això. Però per la resta, cadascú té l'esperit jove com vol.
2: Com
5: no?
2: vol, com pot.
5: O com pot. Vale? Llavors, bueno, això, és una, entenem que és una activitat com molt, molt popular. I després, el tercer dia de Festa Jove aquest any és el dissabte, dia 11 de juliol, de 10 a 2 i de 4 a 8, a la sala sociocultural, la jornada gamer, que l'any passat amb la Dana ens vam quedar a mitges i a la tarda no es va poder realitzar. I aquest any doncs, la tornem a fer i la tornem a fer millor i més gran, ens hem animat. I veureu doncs, que tota la sala sociocultural hi haurà des de jocs retro fins a PlayStation, Nintendo, tornejos de PC també, tres tornejos diferents, amb inscripcions. Els tornejos hi ha inscripció online i si queden places 10 minuts abans del torneig us podreu inscriure presencialment, però no us arrisqueu, perquè si són inscripcions online és fàcil que s'esgotin o en quedin poquetes. Hi haurà també un fotocall, hi ha un inflable, també Fórmula 1 molt xulo per poder-se fer fotos, hi ha una zona d'intercanvi de cartes així de col·leccionables, hi ha una tablet zone, també és molt xulo, mireu el programa perquè hi ha coses molt xules. Us anirem també complementant el programa per xarxes amb fotografies doncs, de tot això que hem estat parlant perquè la gent es pugui fer una idea i la veritat que, doncs, no sé, té molt bona pinta i són propostes que hem anat recollint durant l'any amb l'activitat de participar a l'espai que teníem dins del programa d'activitats de joves, de nois i noies, sobretot bastant adolescents que han vingut i ens han anat fent propostes i és veritat que aquest any la participació és diferent, no?, de la Festa Jove, no és a nivell associatiu, però sí doncs, a nivell així, no?, d'adolescents que estan començant a participar activament a l'Espai Jove.
2: Bueno, la Festa Jove, com tu deies, ja porta més de 15 edicions,
5: 17 anys.
2: I és curiós, però a la vegada és com és la vida, no? Perquè a mesura que van creixent els nens, va canviant aquesta Festa Jove, que per uns anys ha tingut més un caire més musical, altres més d'espectacle, potser, i ara doncs, més cap a les noves tecnologies o cap a...
5: I no, sí, com a alternatiu, no? Una mica això, no? Passar una tarda doncs, amb inflables d'aigua o passar una tarda fent un joc, doncs, així com, no? Són coses que ens han anat demanant. I la part de les noves tecnologies, doncs, evidentment, al final, en algun moment havia d'arribar. És veritat que no ho hem fet a la Festa Jove, l'any passat va ser com el primer, així, ho havíem fet puntualment durant l'any, hem fet algun acte, però sí com a gran Festa Jove. A nivell associatiu, els joves que fins ara ens havien estat més vinculats a l'Espai Jove i havien participat, no ens havien fet aquesta demanda així com tan activa, i sí que és veritat que ara sí que ho hem anat notant més. I bé, doncs, donar aquest espai, que és un espai segur, que està controlat també el tipus de videojocs que s'hi juga, vull dir que hi ha hagut una selecció prèvia, hi ha hagut una feina prèvia, no, l'empresa que fa aquest esdeveniment hem estat treballant conjuntament amb, jo puc oferir tots aquests videojocs, vale, hi ha coses per majors de 18 pues, que no volem o ja no, vull dir, nosaltres hem estat mirant un a un què oferim, entenem que hi ha videojocs, no? I allà una línia que a vegades hi ha coses que bueno, que s'han de fer igual, ja ho entenem, no? Però sí que és veritat que ha sigut hem fet una selecció, hem estat hores mirant tot això, les edats recomanades, si inclús amb l'edat recomanada nosaltres no va lligat, no?, amb la coherència del nostre projecte que tenim a l'Espai Jove i els valors, no? I la veritat que creiem que, bueno, s'haurà d'anar fent i millorant segurament les coses, ja ho sabem, però en tenim ganes de veure el resultat final.
2: Però si tirem enrere, com canvia, no?, la Festa Jove, la segona,
5: sí,
2: la tercera edició en aquesta...
5: Totalment.
2: És
5: molt diferent, no hi ha hagut oci nocturn, no ens han demanat oci nocturn, no hi ha la implicació això, no?, d'associacions que vulguin muntar oci nocturn, han canviat també, sí, tornejos esportius, clar, van creixent, nosaltres ho notem molt, no? Hi ha una edat com molt clau, però després també a vegades, no, doncs això, són temes voluntariats, al final les associacions, a la que comencen a treballar, o temes universitaris, més càrrega d'estudis, més càrrega laboral, tal, és complicat, no?, perquè ja ho sabem que sempre tiren els mateixos del carro, és difícil delegar o que altra gent vulgui, no?, prendre la iniciativa, és complicat, costa, I ara més, puc dir, jo penso que és generalitzat, nosaltres parlant amb altres espais joves, és generalitzat que és difícil que la gent a nivell associatiu costa, està costant el tema associatiu. I bé, bueno, però ara hem tingut doncs, aquest espai, no? A través d'espais de trobada hem pogut trobar l'espai per poder crear com aquestes assemblees i recollir propostes, que ho fem d'altres maneres també, no? Els instituts, o tenim sempre aquí una caixa com de bústia de propostes, però sí que és veritat que aquest espai de trobada que hem anat creant, bueno, hem anat aportant idees i el resultat ha sigut aquest. I les colònies doncs, va donar també aquesta tercera activitat, que pels més petits, que també hem cregut que estava bé també, no? donar-li un espai a la festa jove.
2: Molt bé, doncs aquest és el juliol que planteja l'Espai Jove. Evidentment s'han acabat les classes, els joves i les joves doncs, necessiten fer coses i fer coses diferents també per una altra banda, i l'Espai Jove és una opció amb totes aquestes coses, que evidentment tu deies les xarxes socials, la web municipal, si voleu trobar la informació és senzill.
5: Està tot allà penjat, ens poden contactar per WhatsApp, nosaltres... ni que ara ens costa, la gent costa més no trobar-nos presencialment perquè estem amb activitats i llavors estem a tot arreu, però estem online, seguim responent no, a través de xarxes, a través de WhatsApp, amb cita prèvia, evidentment. Ara d'aquí uns dies seran també els resultats de la primera tanda d'inscripcions de cicles formatius, el dia 10, i de fet anunciarem també, farem un horari com molt marcat de, vale, la gent que tingui dubtes pot venir, que els atendrem, i per poder resoldre dubtes d'aquesta primera tanda, que en genera molts, d'aquest procés d'inscripció de cicles formatius, i estem atentes a tot això també i intentem donar tot el servei que sabem que la gent, no, que els nostres usuaris ens han anat demandant durant el curs. Vull dir que sí, si esteu atents a xarxes, a web municipal, tal, tot això, tota aquesta informació anirà apareixent i mira, doncs per la ràdio també.
2: Perfecte, Txell, doncs moltes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies a tu, Marc.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació.

0: de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
1: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge.
2: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubella rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per l'Ajuntament per activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
1: David Ques, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
2: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45. Tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord amb l'article 133 de la llei

0: a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Kes, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge al migdia.
1: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubella rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
0: David Kes, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
1: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45. Tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
0: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llormau. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Benvinguts una altra vegada a Can 60. Salutacions cordials al Cinto Bel a la part tècnica. Salutacions cordials de qui us parla. En aquest programa d'avui parlarem bàsicament de dos temes. Un, la marxa de la llibertat amb motiu del 50è aniversari. I, en segon lloc, continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, segons van escriure l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell, l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez. Comencem, doncs, amb la marxa de la llibertat. Desobediència, repressió i llibertat. L'estiu de 1976, ara fa 50 anys, la marxa de la llibertat va ser la primera gran acció després del franquisme. Un revulsiu per als ciutadans, sobretot als pobles, on en molts casos va ser la primera mobilització que s'hi feia. La idea de la marxa de la llibertat va néixer el desembre de 1975, en una concentració de l'Assemblea de Catalunya a Montserrat, d'on va sortir el lema «Poble català, posa't a caminar», i unes quantes persones van decidir de portar-ho a la pràctica. Estem parlant del desembre de 1975.

amnistia, llibertats bàsiques i la recuperació de l'Estatut d'Autonomia com a pas previ per a l'autodeterminació. La mobilització va començar el 4 de juliol de 1976, és a dir, avui fa exactament 50 anys, quan 6 columnes van recórrer el país, els països catalans, fins a convergir al monestir de Poblet l'11 de setembre. Bé, en realitat, l'escrit que estic llegint parla de l'11 de setembre, però la trobada final a Poblet va ser el 12 de setembre. Ho dic perquè jo hi era present. 5 de les columnes començaven al Principat. La Tramuntana, amb origen a l'Escala. La Lluís Companys, a Oliana. La Francesc Macià, a Esterri d'Àneu. La Rafel de Casanova, a la Sénia. I la Mata Esquerrer, des de Girona. La columna del País Valencià va començar el recorregut a Guardamar de Segura. I encara cal afegir-hi dues columnes més que es van moure per la Catalunya Nord, la Francesc Soler, de Rià a Tuir, i la Josep de la Trinxeria, d'Arles a Tec, a Argelès. A les Illes Pitiuses, la marxa va tenir molt de ressò i van ser les illes on es van fer més mobilitzacions. Fem la primera pausa i anirem escoltant música, i ara escoltarem un tema que no té res a veure amb el que estic parlant, però sí que és un tema de 1976 i, per tant, doncs he triat aquest tema, que porta per títol La Patata, i l'interpreta La Trinca.

De la Llibertat. La iniciativa s'havia presentat el 20 de maig a Barcelona amb el suport de 200 entitats. Només dos dies després, el ministre de Governació espanyol, Fraga Iribarne, va prohibir la mobilització amb l'argument que podia alterar l'ordre públic i afectar el turisme. La marxa era il·legal, doncs. Tanmateix, els impulsors van decidir de mantenir-la en un exercici de desobediència civil. El dia abans de començar la marxa, Adolfo Suárez va ser nomenat president del govern espanyol. Això no va significar pas cap canvi de comportament i la brutalitat policíaca i la repressió es van estendre arreu dels països catalans en contra de qualsevol intent de manifestació o concentració. Es van ocupar pobles. Agents de la policia visitaven els batlles dels municipis per on havien de transcórrer les columnes perquè hi posessin tots els impediments possibles. Entre més prohibicions, es va impedir de fer sonar les campanes, de fer fotografies i filmacions. Només els dos primers dies es van detenir 150 persones. Finalment, 123 marxaires van ser empresonats. En el cas del País Valencià, poc abans del dia que havia de començar la marxa, se'n van detenir els organitzadors i la columna va tenir un funcionament irregular. La repressió va ser intensa, amb multes que anaven de les 5.000 pessetes a les 300.000, en un moment en què el salari mínim era 10.350 pessetes al mes. Hi havia detencions contínuament i algunes persones van ser detingudes tres vegades en només 10 dies. La Marxa de la Llibertat va durar 72 dies i va passar per 300 pobles, entre ells Cubelles. Tot i que no va poder passar per tots els llocs previstos a causa de la repressió policíaca. A banda dels impediments de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, l'extrema dreta va organitzar la Central de Acció per la Unitat d'Espanya, amb ultres del moviment, Guàrdia de Franco, Fuerza Nueva, Falange Espanyola de las Jons, amb l'únic objectiu d'impedir l'acció dels marxaires, els quals actuaven sota els principis de la no violència.

Ha estat l'inoblidable Luis Eduardo Aute amb el tema Roses en el mar. Bé, finalment, el 12 de setembre, la Marxa de la Llibertat va arribar al monestir de Poblet. La Guàrdia Civil i la policia espanyola van encerclar el recinte i van carregar brutalment contra els marxaires i els veïns a Montblanc. Només una petita part va poder accedir al monestir. I d'això, permeteu-me dir que em vaig ser testimoni, ja que amb el cotxe del meu pare i anava el que conduïa jo, i venien amb mi el Jordi Miró, el Bet i un altre amic, i vam poder salvar els controls de la Guàrdia Civil i arribar a Poblet, on estava plena de grisos vinguts expressament de Valladolid. Els organitzadors de la marxa van negociar amb la policia poder entrar en una capella on hi va haver diversos parlaments i van convocar a tots els assistents a la tarda a manifestar-nos a Tarragona, on també hi va haver violència policial i corredisses. Bé, la marxa es va convertir en un revulsiu per a la societat catalana, especialment els pobles, on l'arribada de les columnes comportava una onada de solidaritat entre els veïns, els quals van fer possible l'èxit de la iniciativa. Fins aleshores, fora de les grans ciutats, s'havien fet molt poques manifestacions, per no dir cap en molts indrets, i va ser una presa de consciència d'una part important de la població. Les columnes feien pedagogia, feien saber l'existència d'un president de la Generalitat a l'exili i recuperaven l'himne nacional de Catalunya entre la població. A la marxa del País Valencià hi va haver diversos mítings i concentracions i va coincidir amb la gran manifestació de València del 12 de juliol de 1976 que va reunir centenars de milers de persones sota el lema de «Per la llibertat, per l'amnistia, per l'Estatut d'Autonomia, pel Sindicat Obrer». La iniciativa també va fer veure que el poble era capaç de mobilitzar-se, com es va demostrar aquell mateix any a la Diada de Sant Boi, un acte nacional unitari de l'oposició al franquisme que, en termes ideològics, va ser extraordinàriament diversa. Aquesta Diada de Sant Boi ens referem a l'11 de setembre d'aquell any 1976. I abans de continuar parlant de la Marxa de la Llibertat, escoltem ara un tema instrumental a càrrec de Sputniks, un tema instrumental que és ni més ni menys que la famosa cançó Amapola.

Molt bé. Ara agafo un llibre que porta per títol Amnistia i llibertat, dies que han fet Catalunya, d'Agustí Colomines i Companys. Hi ha un apartat doncs, que parla de la marxa de la llibertat i a més, curiosament, em cita a mi, perquè diu que el 2015 Joan Vidal Urpí va publicar l'article La marxa de la llibertat pel Penedès, 40 anys de l'efervescent estiu de 1976. Aquest article va ser publicat a la revista del Penedès, editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. I diu que aquest treball repassava el pas de la marxa per Sant Sadurní d'Anoia, on els marxadors van ser rebuts amb senyeres als balcons, i per Vilafranca, en què participaren en la Festa Major, per Sant Pere de Ribes i l'Arbós, dues poblacions on la presència policial va avortar qualsevol acte, per Sitges, on l'alcalde, Vicenç Ibáñez Olivella, va negociar amb la Guàrdia Civil perquè no hi intervingués, per Vilanova i la Geltrú, on va haver-hi ball de bastons i detencions, com també va passar al Vendrell, o per Cubelles, on la polèmica sobre la central tèrmica va impregnar la jornada. Bé, aquí el llibre aquest no ho diu això, però aquesta manifestació a Cubelles va transcórrer pel centre de població i es van cridar consignes contra la central tèrmica i fins i tot a la plaça de la Font es va penjar una pancarta. Després del seu pas pel Penedès, la marxa de la llibertat s'endinsa a l'Alt Camp en el seu camí cap a Poblet. Com assenyalava Josep Benet en una entrevista a la revista Canigó del maig del 1976, aquell era el moment d'intentar accions d'aquesta envergadura. Per a ell, la marxa de la llibertat no tindria cap sentit si no es tingués en compte el revifament que hi ha en els pobles de Catalunya i no funcionarà si no està molt arrelada la consciència de les comarques per on passa.

Ara ha estat el Paul Simon amb el tema Modern Child Reunion. Bé, continuem amb el llibre aquest de l'Agustí Colomines, Amnistia i Llibertat, i en l'apartat que parla de la marxa de la llibertat. Diu que per fer-nos una idea de la manera com actuava la policia, un dels detinguts a Vilanova i la Geltrú durant el pas de la columna a Batesquerrer, Joan Pujol Fauquer, que ara viu a Cubelles, anys més tard va descriure Joan Vidal Urpí, amb el meu treball sobre els 40 anys de la marxa de la llibertat, com havia viscut aquella jornada del pas de la marxa de la llibertat a l'agost de 1976 per la capital del Garraf. El Joan Pujol Fauquer m'explicava això amb el treball aquest citat meu, que reprodueix el llibre aquest de l'Agustí Colomines. Diu, hi va haver una manifestació a la Rambla, diu el Joan Pujol, amb gent que duíem la samarreta de la marxa, que estava prohibida, i no hi va haver cap problema. Després, cadascú va anar pel seu cantó a fer un tomb. Però aleshores la Guàrdia Civil va començar a agafar la gent que portava la samarreta. En total, 10. Jaume Mestres, Carles Soler, Jaume Andreu, Maria Josep Llopis, Jota Chacón, els meus germans Teresa i Joan, aquest menor d'edat, la meva dona aleshores, Anna Carbonell, i jo mateix. Jo mateix, refereixo al Joan Pujol, eh? Em falta un nom que no recordo. L'Anna i jo anàvem amb la nostra nena, molt petita, que ens va permetre deixar-la a uns amics i se'ns van emportar al quartelillo juntament amb els altres. Al vespre ens va visitar l'alcalde Josep Piqué, pare de qui fou ministre del Partit Popular. A la meva dona i a mi, pel fet de tenir la criatura petita, ens van permetre anar a dormir a casa, igual que les noies detingudes, però l'endemà vam haver de tornar-hi ben aviat. L'organització de la marxa posà un advocat a la nostra disposició, el Joan Cullell, el Pere Tàpies, i també va fer acte de presència una infermera per si necessitàvem quelcom. Els companys nostres van anar a veure l'alcalde perquè fes gestions per alliberar-nos, però no va poder fer res fins que vam declarar al jutjat. Al voltant de les 4 de la tarda d'aquell dilluns ens van deixar anar, mentre a la plaça de les Casernes la gent que s'hi estava concentrada ens va fer una bona rebuda. No ens van posar cap multa, a diferència d'altres llocs, i la detenció no va tenir conseqüències més destacables que els mals moments que ens van fer passar, ja que alguns dels detinguts van rebre alguna carícia, això entre cometes, de la Guàrdia Civil.

Una de les primeres cançons de Lluís Llach és aquesta que acabem d'escoltar ara, La meva terra. Vinga, ja per tancar el tema, seguim amb aquest llibre de l'Agustí Colomines, Amnistia i llibertat, el tema de la marxa de la llibertat, que diu que el setge policial a les poblacions i les constants detencions d'activistes van provocar que dels 3.500 quilòmetres que s'havien de recórrer a peu, una part s'acabessin fent també en cotxe o en tren. Ni tan sols quan les columnes van arribar a Poblet, la violència policial no s'aturà. El diari Avui, que només feia uns mesos que havia sortit al carrer, recordem que l'Avui va sortir el 23 d'abril de 1976, a l'edició del dia 9 de juliol informava que la Guàrdia Civil havia desallotjat, a quarts de 10 de la nit anterior, 9 components de les columnes Abat Esquerrer i Tramuntana del monestir de Poblet. Ho feren sense demanar permís a l'arcabisbe de Tarragona ni a l'abat de Poblet. Tant era, tal com assenyalaven Arcadi Oliveres i Àngel Colom en una entrevista que els hi van fer anys més tard a la revista Sapiens. Deien que la marxa va ser el referent de l'inici de la transició en molts pobles. I si la marxa de la llibertat no ha estat prou reivindicada a la nostra història, només és perquè no va ser organitzada per cap partit polític. Es va fer només amb l'esforç, el coratge i les ànsies de llibertat de la gent. Van ser 70 dies que van servir per desvetllar els ciutadans de Catalunya, com ressaltava l'editorial del número 4, el darrer de la publicació Fent Camí. Aquesta editorial diu que el camí del 4 de juliol a l'11 de setembre ha estat llarg. Ha conegut els anomenats dos primers governs de la monarquia. Ha conegut la violència, la principal violència, la del règim, sobretot un poble, i allò que més el representava, la marxa. La marxa de la llibertat ha estat tan sols un primer pas. El camí vers l'alliberament continua. També ha estat un compromís que hem pres els catalans de continuar lluitant per allò que és nostre. De nosaltres dependrà que aquests dies ens guanyem un lloc d'honor entre les nacions que lluiten pel seu alliberament. Hem d'aconseguir que el món sencer sigui conscient de la nostra voluntat de poble que som i ens sentim nació, peti qui peti.

Ara el que hem escoltat és el Pau Riba amb el tema Qui tu. Deixem ja la marxa de la llibertat i ara continuem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, segons el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda, en un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La setmana passada vam acabar parlant dels transportistes i els missatgers i avui comencem a parlar del pastor, que diuen que l'ofici de pastor o ramader té el seu origen en l'antigor del temps. La domesticació d'animals per al consum humà comença al nostre país al 5è mil·lenni abans de Crist. A Cubelles, segons en Pasqual Madós, l'any 1850 es practicava la ramaderia vacuna i caprina. Hi havia ramats a totes les masies i també en corrals a l'interior del casc urbà de la vila. Sant Gil és el patró dels pastors pirinencs, mentre que a les nostres contrades s'invocava Sant Pasqual Bailón, un pastor que guiava el ramat només amb el pensament, perquè tot el dia se'l passava dient el Sant Rosari de Maria. Els llibres de matrícula no esmenten cap explotació industrial ni cap pastor que es dediqués a aquesta professió. A Cubelles ens trobem, d'una banda, amb l'ofici de pastor i, de l'altra, amb els propietaris de bestiar que contractaven jornalers per vigilar-los al ramat. El nom dels cubellencs que tingueren o se'n cuidaren dels ramats ens ha arribat pels llibres eclesiàstics i per les diferents fonts orals. En parlarem d'ells després d'escoltar els Beatles amb el tema Here, There and Everywhere de l'àlbum Revolver.

I vinga, ara anem a veure quins eren aquests pastors que hi havia a Cubelles. Hem de recordar que aquest treball de l'Antoni Pineda del Xavier Martínez abraça el període 1890-1940. Ho dic perquè, posteriorment, doncs, també hi va haver pastors. Bé, Joan Fontanals i Navarro, l'any 1890 hi figura com a pastor en el llibre de batejos de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Josep Fontanals i Lleó, el fill del carnisser de Calatona, faria de pastor, de segur per proveir la botiga del seu pare. Era conegut com el Garbat. Josep Canyelles i Rosell, l'any 1891 i 1895, va batejar dos dels seus fills, tot declarant l'ofici de pastor. Posteriorment, en concret el 1911, apareix com a comerciant en el llibre de matrimonis. Cels, Montaner i Miró. En el detall de la lleva de 1892 hi apareix en Cels Montaner amb l'ofici de pastor a l'edat de 20 anys. Sebastià, Santacana i Montserrat. Un altre dels cubellencs... Perdó. Un altre dels cubellencs que van exercir de pastor va ser en Sebastià Santacana. Així ho declararia en el llibre de matrimonis de la parròquia l'any 1897. La seva professió li portaria el sobrenom de Pastor Xic. Segons un informe mèdic de l'any 1897, en Sebastià Santacana patia de leucèmia, la malaltia dels glòbuls blancs. Francesc Sibiac i Guillén. En la relació de Mossos per a la lleva de 1901 hi apareix, com a nascut el 7 d'abril de 1887 i amb la professió de pastor, el Francesc Sibiac. Joan Montaner i Lleó. El 1911 i el 1919, segons el llibre de matrimonis i de batejos, feia de pastor. El de Cal Rolit formava part d'una nissaga de carnissers que posteriorment contractarien jornalers per cuidar-los al bestiar. Hi hagué a Cubelles comerciants de derivats de productes ramaders, com ara làctics. Aquest era el cas de Josep Fontanals i Montaner. En el llibre de batejos, quan neix el seu fill, Ernest Fontanals i Pons, el 19 de juny de 1930, declarà l'ofici de comerciant. En Josep Fontanals, de família ramadera, el seu pare Joan Fontanals i Estapé havia estat pastor i el seu oncle era el carnisser de Calatona, es dedicava a comercialitzar carn i, sobretot, llet i derivats, que venia també a Barcelona.

Blueberry Hill, un tema interpretat per la Caterina Valente. Vinga, i ara continuem amb els oficis de Cubelles i li toca el torn al carter. I diuen que el segell va aparèixer a Catalunya l'any 1850 i només 4 anys després s'instaurava com a sistema tarifari postal. Pràcticament des de 1865 començà un pla governamental per aconseguir el repartiment diari del correu a tots els pobles. La correspondència arribava a Cubelles a través del ferrocarril, ja inaugurat l'any 1883. Impressos, cartes, targes postals, certificats, girs i paquets eren els objectes postals que cada dia anava el carter a cercar a l'estació. El repartiment era diari i ad hoc es distribuïa per les masies. El carter de la nostra vila també recollia del tren les 3 o 4 subscripcions de diaris de la capital per a les famílies més benestants. D'altra banda, quan es volien enviar cartes, s'havien de deixar la bústia que hi havia al carrer de la Pau, a tocar del carrer Major. Els carters invoquen Sant Gabriel el 29 de setembre en honor a l'arcàngel que anuncia a la Mare de Déu la bona nova del naixement de Jesús. L'ofici de carter va estar força arrelat a la nostra vila. En el període analitzat, 1890-1940, hem pogut documentar-ne aquests dos. Vicenç Costella, recuperat gràcies a la memòria popular, aquest carter va precedir en Marcilles i va acabar emigrant a Amèrica. Cristòfol Marcilles i Badia, conegut com Tòfol el Notes, per ser l'encarregat de tocar l'orgue a l'església i de dirigir les caramelles infantils, va casar-se amb la Dolors Alba i Vivó, la germana del Pep Federico, i era germà d'en Joan Marcilles, al Saragossa. La seva tasca de carter arribà fins més enllà de l'any 1940. Nascut a Cunit, el 1919, 1925 i 1927 declarava fer de pagès. I fins aquí avui, doncs, el tema aquest del comerç i els oficis a Cubelles. Continuarem la setmana que ve. I d'aquí fins al final, aquests 10 minutets que més o menys ens queden, escoltarem música. Ara, a continuació, he triat un grup de dones de rhythm and blues dels anys 60, de principis dels anys 60, un grup que van treure algunes cançons que després doncs, van ser versionades pels mateixos Beatles o fins i tot pels Rolling Stones. En aquest cas, la que escoltarem ara, Please Mr. Postman, va ser versionada pels Beatles. És un tema de 1961 i el grup en qüestió és The Marvelettes.

I vinga, ara passem a escoltar el John Lennon amb un tema d'un àlbum que va treure a mitjans dels anys 70, en què interpreta temes de rock and roll. I el tema que escoltarem ara porta per títol Sweet Little Sixteen, John Lennon.

0: Bé, hem començat avui aquest programa parlant de la Marxa de la Llibertat i ara acabarem també amb una marxa, però una marxa diferent, la marxa que ens proporciona el Jerry Lee Lewis amb el tema Boogie Boogie County Man.
1: Well, folks, you can call me country, and I have been known to be a little wild, but I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie, boogie, boogie.

0: Molt bé, doncs ja hem arribat al final. Hem parlat d'avui doncs, dels 50 anys d'un fet històric com va ser l'inici de la marxa de la llibertat, i demà doncs, també, en certa manera, és un altre dia històric, almenys per aquí, per Cubelles, perquè per primera vegada a la història el Tour de França passarà pel nostre poble. Doncs res, a passar-ho bé, i qui tingui ganes d'anar a veure aquest espectacle, doncs ja sap que haurà de passar calor, però val la pena. Res, gràcies novament per acompanyar-nos en aquest programa i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps es presenta avui esplèndid. Comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, és a dir, amb sol, cel clar, amb calor i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixaloc una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia i com a molt pot aparèixer algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí i pràcticament res més en tota la jornada i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no es notarà, i de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys. Si fa o no fa, igual, sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals.

0: rebrà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals, al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
1: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge. Al migdia.
2: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
1: David Ques, regidor d'Esports, també ha explicat que ja s'han instal·lat les senyals per anar informant dels talls de trànsit per aquest diumenge i també les rutes alternatives per entrar i sortir del municipi.
2: El pas dels ciclistes s'espera que passin sobre les 2:45. Tot dependrà una mica del ritme que portin els ciclistes. També podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
0: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una nova activitat de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó, concretament de l'activitat Operació Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva directora, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
0: I explica'ns, no? Primer de tot, Operació Trapella.
3: Trapella, bueno. L'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele. I el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen la d'ell, però a més els hi afegim al final

0: un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació, val? Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Vull dir que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
1: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
0: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat van fer els biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada estiu intentem fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any, no? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adel i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres millors reptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé, perquè és molt divertida, és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir, i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns, dia sí.
1: I clar, és un repte que poseu cada setmana, aquest repte joc és setmanal.
0: Sí, cada setmana hi haurà uns videoreptes diferents.
1: I aneu canviant, doncs, és a dir...
0: Anem canviant, sí. Que a veure, que si un nen ve que ja portem 3 setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
1: Els has de fer tots? És a dir, tots els reptes jocs?
0: No. No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes aquell dia, aquella setmana, t'ho trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
1: I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
0: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollir, rebrà un lot de llibres.
1: Però és l'atzar, no?, qui tria al final... El guanyador o guanyadora, no?
0: Exacte.
1: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem, doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquest Operació Trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no?, que estem doncs començant aquest mes de juliol.
0: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament, això demostra doncs, que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim dos matins, el de dimecres i divendres, de 9:45 a 1:15. També tenir present que a l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar a llogances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca, i en fi, animar tothom de que la facin servir.
1: Uh-huh. I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, sí. Però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes també.
0: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim una xarxa que és Instagram i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp i si no a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca. Allà tenen tota la informació de tot el que fem.
1: Uh-huh. Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no? Però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no? Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí, sí. No?
0: Sí, sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctiques a la biblioteca, que és el taller de còmic digital i el de desexplicar en contes, de club de lectura. Vull dir que sí, sí, tenim farcit. També vull animar a aquell dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el d'Anatomia de l'esperança del doctor Francesc Torralba, que dura a terme al Robert Monzoni. Llavors, bueno, és una obra que ha estat premi d'aquest any i bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar i hem de participar tots en aquesta trobada literària.
1: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no? Que ara fa uns dies també parlàvem aquest taller de creació d'audiocontes, no? Amb la Laia Flores, aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i que ara torna, no? El 16 i 23 de juliol, amb un taller molt pensat per infants, ella que volia, doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no? Deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?
0: Sí, sí, sí. A partir de 7 anys són.
1: A partir de 7.
0: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer i la segona sessió doncs, tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
1: Uh-huh. També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no? Diguem-ho així, a la biblioteca. Uh-huh. Hàbitat, fotografies de Ferran Morán.
0: Sí, correcte. Això ja a partir del dia 6 i després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània. Uh-huh. Aquí col·laboren Libertània i Crea Cubelles.
1: Uh-huh. I els amants del còmic, no? També creació de còmics digitals, que això també bé, està
0: sí,
1: força bé, no?
0: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt... molt bona, també.
1: Uh-huh. Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació, perquè dius, no, Núria?
0: Els omplim ràpid, sí, sí. De seguida, a través de... hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment, o per telèfon, o per correu electrònic, I la veritat és que omplim molt ràpid.
1: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de festa major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és festa major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
0: tanca.
1: No?
0: Correcte.
1: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a
1: vosaltres.
0: Adéu, bon dia.

0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
1: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
1: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit que i veurem si ho podem pagar doncs amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
1: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament, val? Llavors abans de com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases de diferents nuclis d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
1: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
3: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
2: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
3: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit, a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells, perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
2: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
7: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Avui parlarem d'orientació sexual dins de la diversitat sexual. Dins de les sigles LGTBIQ+, hi ha algunes que fan referència, sobretot, a l'orientació sexual. De fet, al principi del moviment, sols es parlava de LGTB, i això ha anat evolucionant fins a incloure altres lletres que signifiquen altres identificacions, com la I d'intersexualitat o la Q de queer, i d'altres que simbolitzen la plus. Abordem el tema de l'orientació sexual d'una persona. Què és? Doncs bé, l'orientació sexual fa referència a aquella atracció sexual, emocional, afectiva d'una persona vers una altra. Per la majoria de les persones, l'orientació sexual apareix en l'inici de l'adolescència, sense haver tingut cap experiència prèvia. Si bé podem triar d'acord als nostres sentiments què voldríem, els psicòlegs consideren que l'orientació sexual no és una tria conscient que pot canviar-se voluntàriament, sinó que el fet està força determinada. L'orientació sexual, doncs, no té a veure forçosament amb la identitat de gènere, sentir-se home, dona, persona binària, etc. Hi ha diferents formes d'orientació sexual, les quals s'han definit al llarg de la història. Si bé en època dels grecs, per exemple, en època egípcia o en època romana hi havia homosexualitat, aquesta no estava definida amb aquest nom, sinó que estava dins de les relacions diverses que podien haver-hi en aquella societat. Un heterosexual és, doncs, aquesta paraula que sabem molt, no? Que és a qui l'atrau el sexe oposat. Són persones cis, és a dir, que es consideren tant pel sexe o pel gènere que són dona o home, que coincideix, com dèiem, no? El sexe mascle amb el gènere home i que se senten atrets cap al sexe oposat. A les societats, encara avui, es vol imposar aquest model heteronormatiu, on tothom hauria de ser cis i tothom hauria de tenir relacions heterosexuals. D'aquí surt la paraula que se sent força de cis-heteronormativitat.

parlem d'orientació sexual, doncs, relacionada amb el col·lectiu LGTBIQ+. L'orientació sexual, l'homosexualitat, es refereix a aquella atracció emocional, afectiva i sexual per persones del mateix gènere i la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb aquestes persones. S'utilitza generalment el terme de lesbiana per referir-se a l'homosexualitat femenina i el de gay per referir-se a la homosexualitat masculina. Dins de les sigles LGTBIQ, la primera és la L, la de lesbianisme i relatiu a les lesbianes, que serien dones que se senten doncs, atretes per altres dones. Aquí també inclouríem les persones no binàries de l'espectre femení. Les dones lesbianes pateixen una doble discriminació, primer pel seu gènere, ser dona, i la segona per l'estigma del seu orientació sexual, ser lesbiana. Al llarg de la història han sigut objecte de violència, persecució, discriminació, estigmatització, inclús han estat invisibilitzades dins del col·lectiu en comparació amb altres identitats de la comunitat LGTBIQ+. El moviment lèsbic també ha estat molt relacionat i en contacte amb el del feminisme. Per això, la visibilitat lèsbica és un aspecte crucial per la lluita de la igualtat. I és que tots els avenços, en molts països, encara les dones i dones lesbianes pateixen violència social i institucional. A part, també estan no reconegudes per les seves unions, hi ha una discriminació en l'accés a la salut i amb els seus drets reproductius, negant-los l'accés als tractaments de fertilitat i atenció obstetrícia. Per exemple, encara avui en dia, quan anem a la ginecòloga, es dona per pressuposat que ets heterosexual i prèviament sempre has de fer l'aclariment que no, que ets lesbiana. Encara avui hi ha molts ginecòlegs i ginecòlogues que no fan aquesta apreciació i ni tan sols fan la pregunta prèvia. A molts països se celebra el 26 d'abril com a Dia de la Visibilitat Lèsbica. I què significa la G de les sigles LGTBIQ+? Significa la paraula gay. De fet, aquesta paraula té un origen anglès i s'ha convertit en un terme àmpliament acceptat i utilitzat per descriure el que són els homes homosexuals. Encara que també aquest terme s'ha utilitzat molt referint-se a tot allò LGTBIQ+, no? La G, doncs, serien homes homosexuals que senten atracció per altres homes. I aquí també podríem incloure a les persones no binàries de l'espectre masculí. La cultura gay, homosexual masculina, ha incidit molt i ha estat capdavantera en el moviment pels drets LGTBIQ+. La lluita es va centrar molt en el moviment gay inicialment, també relacionat amb que l'home dins de la societat patriarcal té més poder o ha tingut més poder dins de la societat i per això també aquest lideratge dels homes gais dins de tot el col·lectiu. Faig un petit incís per parlar d'un tema que potser en un altre programa desenvoluparem més, que és tota l'exclusió i la marginació que suposa l'orientació sexual dins del món. De fet, segons Amnistia Internacional i ACNUR, que són dues organitzacions que treballen pels drets humans en general, ells han fet diferents estudis i també hi ha altres estudis que ho fan, que és que hi ha encara 67 països al món on la homosexualitat és objecte de persecució. Hi ha sentències que van des d'uns pocs mesos de presó i encara avui hi ha països que hi ha la pena de mort per aquesta orientació sexual. Pensem que la OMS, tan sols el 1990, que no fa tantíssim, va eliminar l'homosexualitat en la llista de malalties mentals i va, al final, incloure-la com una variant de la sexualitat humana.

Seguim parlant, doncs, de les orientacions de orientacions sexuals que es poden tenir, no? Anem a parlar de la B, no? Dins de les sigles LGTBIQ+, hi ha la B. La B fa referència a les persones bisexuals. Les persones bisexuals són aquelles que senten atracció afectiva, sexual, emocional cap a persones del mateix sexe, però també de persones del sexe oposat o de qualsevol gènere. Es consideren, doncs, bisexuals aquelles persones que, independentment del seu gènere, doncs, tenen aquesta preferència. A cops, el no estar tan ni tan sols en el grup hetero, ni gay, ni lesbià, els bisexuals són poc entesos i molt sovint no són gaire visibles en la societat. Les persones bisexuals també avui estan perseguides en molts països. També reben violència i abusos i discriminació. El 23 de setembre es celebra el Dia de la Visibilitat Bisexual. Tenim altres formes d'orientació sexual. La pansexualitat. Les persones pan, que també es denominen, es defineixen com aquella orientació en què es té atracció de forma totalment independent del gènere. És a dir, que les persones pans se senten atretes per altres persones sense que els importi, doncs, aquesta identitat de gènere, no? És una construcció que el que importa és enamorar-se, sentir atracció sexual, romàntica, etc., indiferentment de com és aquella persona, si és una persona trans, si és un home o una dona, etc. Anem a parlar de l'asexualitat, que també s'ha sentit parlar darrerament. L'asexualitat és aquella orientació en la que no se sent atracció sexual cap a cap persona, independentment del seu identitat de gènere. No obstant, recordem que també pot haver-hi atraccions que no siguin sexuals cap a una altra persona. Llavors es tractaria d'un espectre en el que són persones que no poden sentir una atracció sexual i íntima. La sexualitat és un tipus d'orientació sexual que seria potser la més invisibilitzada que hi ha avui en dia, sinó que també té molts estigmes aquesta categoria. Es pensa que si és una enfermedad, que si és un resultat d'un trauma, que si és alguna cosa que li falta a la persona, etcètera.

Havent parlat, doncs, de les orientacions sexuals, anem a parlar de la Q, de la Q de LGTBIQ+, que no està directament relacionada amb l'orientació sexual de les altres qüestions que hem treballat abans, no? Que hem comentat abans. Doncs bé, aquest terme ha anat evolucionant al llarg del temps i representa la paraula queer, que en anglès vol dir estrany. És una paraula que va evolucionant al cap del temps, però podríem fer una definició ara, no? Fa referència a aquelles persones que s'identifiquen més enllà de les categories tradicionals, tant del sistema binari, home-dona, com del model heterosexual-homosexual. És a dir, que no s'identifiquen en cap etiqueta i que volen viure la seva identitat, tant de gènere com d'orientació, de forma lliure i sense discriminació. Les persones queers són persones que, de fet, trenquen amb la normativa, amb la cis-heteronormativitat. Moltes persones utilitzen aquesta etiqueta queer també per representar si són de gènere fluid o si tenen una orientació, direm, oberta o absolutament de tot tipus. Actualment, l'objectiu de la comunitat queer és eliminar aquestes etiquetes socials i culturals, sobretot d'aquest binarisme, d'aquesta dicotomia home-dona, no? I eliminar categories que no existeixen i mostrar-se socialment com desitgin les persones sense tenir de catalogar-se amb cap grup. Sostenen que una persona també pot establir relacions socioafectives sense definir-se com homosexual o heterosexual, ja que consideren que les persones es relacionen amb altres sense necessitat de respondre en un model establert. També són obertes amb altres models alternatius, tant de monogàmia o el poliamor o l'aromanticisme, o també tot el que seria el gènere fluid. Després tindríem el plus, aquesta última qüestió que hi ha amb LGTBIQ+, no? Aquest plus fa referència a la inclusió de totes aquestes altres etiquetes que també trenquen amb aquesta normativitat cis-hetero i que no estan recollides en les sigles anteriors. Per exemple, el tema de la sexualitat que hem parlat no estaria aquí dins, o també el gènere fluid, o també altres orientacions com la pansexualitat, etc. Podríem dir, doncs, que el desig, l'afecte i l'expressió i l'identitat són categories, però en realitat aquestes categories poden ser canviants al llarg de la vida. Això també passa, és a dir, una persona heterosexual pot ser que en una època sigui heterosexual i després en una altra època passi a ser gay, no? Aquesta mobilitat entre orientacions sexuals també existeix i també s'ha de tenir en compte.

Avui, doncs, hem parlat d'orientació sexual, també del el que significava ser queer, i hem sentit les cançons de Freddie Mercury, de Queen, I Want to Break Free, Radio Gaga. Recordar que Freddie Mercury va ser una icona i és una icona del moviment LGTBIQ+, i al principi, doncs, amb Alaska, a qui li importa. Us esperem en el proper programa.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Log of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació doncs escoltarem el Diamond Rio que ens cantarà Kiss Me, un de Gabler Lovelace. Aviam què passa.

rebú. Ah, no. Veus? Com si... Al final sempre hi ha el patapum. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes, perquè n'hi ha com 6, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un guaperes, d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo, i... Bueno, la cançó va d'això, no? Que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament d'aquest cowboy, i aquest cowboy està representat o fet físicament com a Billy Ray Cyrus, que també és un gran cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses. A veure si us agrada, va.

Molt bé. Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus, l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks, que ens cantaran Let It Rip.

0: Let it fly.
1: Ja està, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Domi Bontra, que ens cantarà If Dream Love You.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, una col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el David Joachim i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, a poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chic. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, es fan músiques, com he dit, molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Can Hurry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies s'ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Eric Shun, que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black Swing.

Ja està, molt bé. Sí, senyor, va, ara a continuació escoltarem el Fire Kill, que ens cantarà If My Heart and Will.

Flywheel Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació superem el Gary Allen, que ens cantarà Guri Like Me. Remy, vamos. Què passa ara? Arriba.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Més que res, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això. Com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amic meu, senyores i senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb tots vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon capítol d'aquesta sèrie que estem dedicant a la música de ball. I tal com vam anunciar la setmana passada, avui parlarem del compàs de 2x2.

0: El compàs binari és un dels més senzills dins l'espectacle musical i hem de trobar els seus orígens en la música folklòrica. I és lògic que les danses que acompanyava, almenys originàriament, fossin com caminades, ja que el fet de caminar ens dona un compàs binari.
1: Clar, exactament. Estem escoltant la quadrilla de Rosselló. La quadrilla és una dansa que, en els seus orígens, la ballaven dues parelles ajuntant, per tant, quatre persones. D'aquí, probablement, el nom de la dansa.

0: Ara us oferim el galop d'entrada del Ball de les Gitanes, que igual que moltes altres danses tradicionals de casa nostra, com la contradansa, per exemple, tenen també un ritme binari.
1: Ah, exactament. La interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, que, mira, va ser fundada l'any 1888, és a dir, que té més de 130 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i aquesta cobla, La Principal de la Bisbal, l'any 1932 va ser escollida com la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya. Clar, allò era l'any 32.
0: Sí.
1: Aquell nomenament el va perdre, naturalment, amb la Guerra Civil.
0: I l'any 1978, el president Josep Tarradellas li va restituir el nomenament i l'ha seguit ostentant des d'aleshores. 10 anys més tard, el 1988, i coincidint amb el seu 100è aniversari, se li va otorgar la Creu de Sant Jordi.

0: mestre de ball txec la va mostrar a París, moment a partir del qual es va fer famosa i ballada àmpliament. I no només a Europa, sinó que també a Nord-Amèrica.
1: Exactament. Aquesta que escoltem és la polca que porta per títol Trist Trast, composta per Johann Strauss II. Segur que a més d'un li venen imatges de ciclistes protagonitzant una escapada a la Vuelta. I si és així, és perquè aquesta volta va ser utilitzada com a sintonia de les retransmissions de Televisió Espanyola d'aquest esport. És una altra manera de ballar.

0: Una altra evolució d'aquelles danses tradicionals que esmentàvem abans va ser la de la figura final de les quadrilles, cap a un ball molt més mogut i vigorós. Es tracta de el cancan.
1: Ahà! Aquest que escoltem és un cancan compost pel músic francès d'orígens alemanys Jacques Offenhaf.
0: Tot i que inicialment era una dansa per parelles, va evolucionar cap a l'espectacle de cabaret, en el que l'executen ballarines agafades entre elles en filera, fent vigorosos moviments de faldilles i enagües.
1: Sí, senyor, el cancan és una de les músiques de cabaret més paradigmàtiques i conegudes. No és estrany, per tant, que aparegués a la banda sonora de la pel·lícula musical Moulin Rouge. Fixeu-vos.

Aquest tall pertany a una de les escenes de la pel·lícula en la qual a la mateixa música d'Offenbach se li ha afegit la lletra que estem escoltant. El tema es va titular Spectacular. Spectacular.

0: I parlant d'evolucions, una de les més interessants i que més ha perdurat és l'evolució de la marxa militar cap al pas doble.
1: I la que estem escoltant ara és una de les peces característiques d'aquest gènere. Es diu Espanya Canyí, del compositor Pasqual Marquina.
0: El pas doble com a ball va aparèixer a Espanya a inicis del

0: segle XX, en part com a resposta o com a contestació al foxtrot que venia d'Amèrica.
1: Com a ball, té l'avantatge del ritme binari, ja que això li permet tenir la forma més senzilla de ballar, que és caminar.
0: I que és això el que fan les parelles al llarg de la pista, exacte, anar caminant, diguéssim. El pasdoble és el ball de saló que podem considerar típicament espanyol i el que les orquestres saben que han de recórrer en qualsevol moment de baixada del públic a la pista dels embalats.
1: Ah, i per cert, per si mai us ho heu preguntat, això de canyí vol dir gitana.
0: Ah, carai.
1: O sigui, Espanya canyí vol dir Espanya gitana.
0: Mira.

0: La juxtaposició de cultures provocada per la colonització espanyola d'Amèrica i la posterior arribada d'esclaus africans va donar lloc a moltes barreges i evolucions, totes elles procedents de ritmes tradicionals anteriors.
1: Es diu, però no tots els historiadors hi estan d'acord, que el mambo és una evolució del danzón, un ritme tradicional cubà que cap a inicis dels 40, del segle passat, és clar, en Dámaso Pérez Prado va fer famós internacionalment amb peces com aquesta, Mambo número 8.

0: Mentre que el mambo que acabem d'escoltar és un ball d'execució en parella, la samba brasilera és una dansa, també de ritme binari, però que es balla en grup.
1: I el millor exemple són les tradicionals desfilades durant els carnavals a tot el llarg del Sambódromo de Rio de Janeiro. La samba que escoltem es titula precisament Samba de Janeiro.

0: Quan hem parlat del pas doble, hem comentat que era dels més senzills de ballar perquè s'executa simplement caminant a ritme de la música fent esquerra-dreta, esquerra-dreta.
1: Doncs bé, el merengue té el mateix principi d'execució, però els dos ballarins caminen amb passes més llargues i flexionant els genolls.
0: A part d'això, el pas doble, la parella balla de forma molt, diríem, continguda. Recordem que és un ball sorgit i evolucionat en una Espanya tradicional i molt pendent del que diran.
1: Doncs sí, sí. Mentre que el merengue fa honor al seu origen tropical i té una sensualitat en els moviments molt més accentuada.
0: Exactament. Estem escoltant la bilirrubina, un dels èxits més coneguts del cantautor dominicà Juan Luis Guerra.
1: I ara volem que escolteu una d'aquelles meravelles que la música ens pot oferir i que ens arriba gràcies a Voces para la Paz i sota la direcció de Rafael Sanz Espert.
0: A veure, escoltem.

0: Músicos para la Paz, com ells mateixos es defineixen a la seva pàgina web, són músics i cantants de les millors orquestes i cors d'Espanya units per donar suport a projectes humanitaris.
1: El que estem escoltant és un medley, és a dir, que és una barreja de múltiples peces entre clàssiques i modernes.
0: Les dues primeres que hem estat escoltant que apareixien són la cinquena sinfonia de Beethoven i el Mambo número 5 de Pérez Prado.
1: Doncs ara continuarem amb l'evolució natural cap a un altre ritme de la unió, de dos compassos, de dos per dos, i que és el que em va sorgir el compàs de quatre.
0: Ah, mira...

0: Estem escoltant la composició de Johann Strauss I, el pare, anomenada Galop de la Cachucha. I precisament la interpreten els músics de Voces para la Paz, que escoltàvem ara fa un moment. En aquesta ocasió hi col·labora Lucero Tena, com a solista amb un instrument molt particular, les castanyoles.
1: El galop i la cachucha són dos balls que s'acostumaven a interpretar junts o seguits i que són els precedents històrics de la majoria de balls de parella posteriorment.

Amb claríssimes arrels italianes, la Tarantella és un ball que dels seus inicis del folklore popular va passar a ser ballat en els salons i places, degut, sobretot, al seu caràcter ràpid i alegre, cosa que feia que els ballarins, especialment els joves, s'hi afegissin ràpidament.

0: Com vam comentar-vos ja a l'inici d'aquesta sèrie sobre la música de ball, en els més remots inicis la música era molt simple. Va començar sent únicament percussió i l'execució de dansa era individual de cada ballador, encara que potser es realitzés en grup.
1: Amb el pas dels segles va anar evolucionant i sobretot durant el segle XX el ball va convertir-se en un vehicle de relació de parella i, especialment, de flirteig. Eren els balls de parella més o menys tancada, que vol dir més planerament, més o menys arrambats. Entre aquestes, un bon exemple són els boleros, que exemplifiquen les dues coses que acabem de comentar.
0: I la gran majoria de boleros, com Perfidia, que és el que estem escoltant ara, i també estan interpretada per Los Panchos, comencen amb una introducció força llarga, que té un posterior reflex en la resta de la peça, com si fos una espècie de preludi.
1: Exactament. El ball, pròpiament dit, és dels que faciliten una posició que les parelles poden aprofitar per acostar-se més o menys segons les circumstàncies.
0: I les ganes.
1: Diríem. Exacte.

0: Hasta una yunta laburando en societe. Botile al grone, peroca que quema el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tajos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, mi antá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro...
1: El compositor argentí Enrique Santos, discépolo, va dir: el tango és un pensamiento triste que se baila. Altres l'han definit com un dels balls de saló més sensuals i en el que s'uneix amor i passió.
2: Hem de situar els inicis d'aquesta dansa a la zona de Rio de la Plata i els orígens precisos estan entre Buenos Aires, a l'Argentina, i Montevideo, a l'Uruguai. Va aparèixer a les zones de prostíbuls i barris baixos, raó per la qual les lletres acostumaven a ser força barroeres i en moltes ocasions escrites en l'argot propi d'aquestes cultures, la qual cosa, a més, les feia força incomprensibles.
1: Així com Carlos Gardel podem dir que es va convertir en la veu característica del tango, el bandoneón és l'instrument que li ha donat un so característic. Es tracta d'un instrument d'orígens alemanys de la família de l'acordió i amb un timbre molt característic, que és el que associem al so del tango.

0: Acabarem el capítol d'avui retornant al vell continent. Renato Carosone és probablement el músic europeu més representatiu del foxtrot en el nostre continent.
1: És un dels balls de saló per antonomàcia i la forma de ballar-lo porta a les parelles a evolucionar de forma continuada al llarg de tota la pista de ball. Recordaren això també el vals, eh?
0: Correcte.
1: Però mentre que el vals és en un compàs de 3x4, el foxtrot ho és de 4x4.
0: Aquest tema que escoltem, Tubo fa l'americano, satiritza en la lletra l'intent d'imitació de l'estil de vida americà per part de la joventut italiana de postguerra, ridiculitzant al mateix temps la dependència econòmica dels pares. Li diu: beus whisky amb soda, balles rock and roll i jugues al béisbol, però d'on surten els diners per fumar Camel? Del monedero de la mama.
1: Doncs amb Renato Carosone us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb més música de ball. Però fins llavors, cuideu-vos tots, eh?
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs, darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'oficina de consum i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid amb Dentix, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí,
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentix el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentix, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: i s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC,
0: o que esteu donant?
1: L'OMIC, quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta, que ara diem també, per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar, sí, buscant aquest historial mèdic, que és el que més, a més, el que recordo les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentix tenien altres obertes i els dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat; Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs, els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest... Perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de consum no tractem... No tractem perquè no podem, no? És, el codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no han respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no. Però no, que és una llàstima, en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi al darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i per tant no és efectiu.
0: Sí que de vegades anem parlant, no, de danys i perjudicis, no? Que ja no entraria dins de consum.
1: Codi civil.
0: Però clar, la gent ho entén, no? Clar, però com que no em van portar això temps, jo a conseqüència d'això he patit o he perdut aquell vol, o, no? I de vegades n'hem parlat amb altres casos. Fins aquí no hi arriba ja consum.
2: No, recomanem al servei d'orientació jurídic, si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però... Els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí... sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest cas concret,
1: En aquest cas concret, o sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, ¿vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res. O sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i sobretot nosaltres podem, una part en efectiu després finançada, doncs una part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions I a part, doncs, també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació, en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades, doncs, els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, de la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas seria primer fer la reclamació ara a l'estudi, i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no?, que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita, doncs, posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Verdagí número 12, després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent, doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 1503 92. I a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari, fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Gràcies.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles.
2: I tornem una setmana més a la secció Descobrim l'etnobotànica. Avui amb Sílvia Isamat. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic per apropar-nos a aquesta secció aquí a la ràdio. Sílvia, bon dia i benvinguda.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Perfecte, Sílvia. Explica'ns una mica el tema d'avui. Quina planta has triat per tal de doncs, explicar-nos des de l'origen del nom a les propietats d'aquesta planta?
3: Doncs mira, avui portem un arbre molt, molt típic aquí al Garraf, que el trobem a tot arreu, realment, que és el garrofer. I després, bueno, el seu fruit, no?, que són les garrofes, també molt, molt conegudes per aquí entre tots. Llavors, bueno, el nom científic és molt curiós perquè és Ceratonia siliqua. Llavors, bueno, Ceratonia etimològicament doncs, ve perquè els fruits tenen forma com de banya, val? Tenen forma de banya, i després siliqua perquè, bueno, aquests fruits, a part d'aquesta forma que tenen de banya, doncs són com una, com si fos una llegum, val? Que dintre té les llavors, també per tots conegudes. Després, és un arbre molt, bueno, és un arbre realment amb moltes propietats, no?, i amb moltes històries així mitològiques, no?, molta història, i, per exemple, no?, i és conegut entre els àrabs que el van fer servir per tractar l'epilèpsia. El que passa és que aquest ús no està reconegut, era un ús antic, però no s'ha demostrat. Val? Després també és un arbre que es coneix perquè la mesura que coneixem avui, no, com un diamant, no, que té, jo què sé, doncs, 3 quilats, 4 quilats, doncs aquest nom de quilat prové de, o sigui, aquesta mesura era la mesura que era el que pesava una llavor del fruit del garrofer. O sigui, aquest fruit pesava un quilat. Llavors, així es va anomenar aquesta mesura, vull dir, cosa també molt, molt curiosa. Sí. Després també és un arbre que també se'l va anomenar com a pa de Sant Joan, perquè diu la llegenda també que Sant Joan Bautista doncs, només menjava els fruits d'aquest arbre. I llavors, bueno, també se li va posar aquest nom, així com a curiositat. Després, si ens anem una mica més a la botànica, és un arbre que pot arribar fins a uns més o menys 9-10 metres d'alçada, i és un arbre que conserva les fulles tot l'any. Llavors, no, a mi sempre el veiem verd, no? I després també no tenim l'època que està fent el fruit o també l'època que està florint. Llavors, quan està en floració, aquests, no, les flors adopten com una forma com si fossin uns racins, no? És com si fossin uns raïmets petitons, no, que van caient. Després també tenim arbres que són femelles i després, no, que fan aquestes flors, i després arbres mascles que no donen fruits. Llavors, bueno, és necessari que hi hagi el mascle i la femella junts, no, perquè hi hagi, perquè es doni aquest fruit. Després, bueno, aquest fruit, no?, ja el coneixem, no?, que és allargat, no?, allargat és, no?, és apretat i té aquesta forma així una miqueta com de banya. I després, no?, com a composició d'aquest fruit, no sé si algú de vosaltres l'ha mastegat alguna vegada, no?, l'he fet una mossegada, doncs és una miqueta dolç, val? És un fruit que se'l mengen molt els animals, no? Els, no sé, els burros, no? Les cabres també, les vaques també se'l poden menjar. Si té un cert sabor dolç, no? Vull dir, habitualment o actualment s'utilitza molt, no, la farina d'aquest fruit, que és com que es fa servir també, doncs, per fer xocolata, no? Que és que fan pastissos com, a veure, és com un sucedani de xocolata. A l'època de la guerra s'havia, no?, quan hi havia no, fam, doncs s'havia fet servir molt aquest fruit, la gent se'l menjava. Val. I després també, doncs, és curiós, no?, aquest arbre, perquè té les dues parts, o sigui, l'escorça, si tu fas una infusió d'una part de l'escorça, és astringent, i en canvi el fruit és laxant, que té com les dues parts. I després també, per exemple, a farmàcia, no?, trobem doncs, algunes composicions, no?, alguns medicaments que contenen aquest fruit que es fa servir com a laxant. Vull dir, realment és un arbre que la indústria farmacèutica el busca molt pues, per fer aquests medicaments, no? Perquè tenen molts mucílags i això fa, no?, que ens ajudi a evacuar. Després també també l'utilitza molt la indústria cosmètica, val? També perquè té com una, té una goma, val?, que es fa servir molt per fer també preparats cosmètics, val? Llavors diuen que el fruit verd és un antifúngic molt potent, clar. Has de tenir les ganes de menjar-te el fruit quan està verd, val? Després, quines contraindicacions hi ha amb la farina aquesta, no? Que moltes vegades avui es fa servir una mica com el, no, entre cometes, que diuen el superfood, no? Que són aquests menjars energètics, no? Que la gent, bueno, no ens fa servir, no? Doncs aquestes farines, no?, que a vegades les posem amb aquestes llets vegetals, doncs tenen una certa contraindicació perquè impedeixen que s'absorbeixin tant sucres com a lípids. Per tant, si hi ha algú que és diabètic i està consumint la farina de garrofa, doncs realment ho ha de comunicar al metge perquè li hauria d'ajustar la dosi de tant d'insulina, no? O sigui, via oral com punxada, val? Perquè pot haver alguna contraindicació. I també, si hi ha algú que tingui obstrucció intestinal, no està recomanat a l'ús d'aquesta farina, o sigui, per via, no, per via interna, vull dir que, no, que es facin una, es posin la pols amb aquesta llet i s'ho beguin, val? no està contraindicat. Després, aquesta goma, no?, aquesta, que se li diu garrofin, no?, també es pot fer servir a la indústria alimentària, no?, com a estabilitzant, val? Llavors es fa servir al gelat, no?, a les salses, bueno, s'ha fet servir aquesta goma. I així una mica, no?, doncs com a resum, no?, és un arbre que realment el nitrogen que tenim a l'atmosfera és gràcies a, bueno, a veure, gràcies, tampoc vull generalitzar, però aquest arbre llença molt de nitrogen a l'atmosfera, al garrofer. Llavors se li ha d'agrair, no?, aquesta funció que fa de forma ecològica, no?, d'eliminar molt de nitrogen, per llavors, bueno, està, té el seu procés i no, i és bo, val?
2: Doncs molt bé, Sílvia, hem fet un repàs, no?, a tot plegat. No sé si ens deixem alguna, sí, cosa més sobre el garrofer que ens vulguis destacar.
3: No, bueno, sobretot això, no?, que anar en compte, no?, la gent que en aquesta farina de garrofer, no?, que la trobem a tot arreu, doncs anar en compte de no, vull dir, la pots consumir ocasionalment, però no habitualment si tens, no, algun d'aquests problemes, per exemple, com, no, si ets diabètic, s'ha d'anar en compte.
2: Molt bé.
3: Tot és la dosi, no?, que consumim.
2: Sí, hem d'anar insistint en això. Hem parlat, doncs, del garrofer, de la Ceratònia siliqua, aquest nom, sí, que també ens explicaves, la seva procedència i tot plegat. Sí. Sílvia, no sé si hi ha alguna cosa més a remarcar sobre el garrofer, si no, ho deixaríem aquí.
3: Sí, ho deixem aquí i la setmana que ve tornem amb una altra espècie.
2: Perfecte. Doncs Sílvia Isamat, gràcies per aquesta secció que ens apropes cada setmana aquí a la ràdio, aquest Descobrim l'Etnobotànica. Fins una altra. Adéu-siau.
3: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles. Righteous.
1: This one for the people. Molt bona tarda. Estem aquí al 8è programa de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Bona tarda.
1: I avui tenim una convidada especial. No és ningú de la nostra colla. Bueno, sí. És una persona que últimament ens està acompanyant bastant a les nostres diades, però no és ninguna castellera de la nostra colla, sinó que és la Laura Nogueira, germana del nostre convidat.
5: Hola.
1: I la portem perquè, i aquest programa és un programa perquè volem que la gent que ens escolti i tal aprengui de fer castells, hem portat una persona que sap molt, molt, molt poc de castells. El poc que sap és dels últims mesos que ens està acompanyant a nosaltres a les diades, perquè ens ve a fer fotografies, i és el poc que sap. Llavors avui veurem realment què no sap una persona de castell, llavors ella també ens farà preguntes a nosaltres i nosaltres podem respondre. I així els nostres oients també sabran una mica més dels castells. I a més, és la veu d'experiència d'aquest programa. De la no experiència.
5: Soc el target del programa, sí. Claríssimament.
1: La veu de la no experiència. Pues, crec que tu ja saps com va el programa, perquè l'has escoltat bastants, per no dir tots els programes.
5: Una mica.
1: Començarem les preguntes del Marc, del Nogui.
2: Vale. Per començar, a comentar aquests riures que hi ha hagut al principi, és que és la meva germana i ha vingut al cotxe amb nosaltres, enganyada totalment, sense saber que ara va ser entrevistada. Ja pensava que era públic.
5: A traïció.
2: I s'ha trobat aquí l'entrevista. Bueno, ja t'ho saps una mica. Anem a conèixer qui ets, com has arribat fins aquí. No ho posis complicat perquè saps
5: boníssima
2: com són les
5: pregunta. I què faig jo aquí? Això em pregunto jo, literalment.
2: Doncs pues com a tot, no? Que t'hem enganyat una altra vegada.
5: Sí.
2: Per començar, de què treballes o de què volies treballar de petita i si creus que això es pot incorporar al món dels castells?
5: Vale, ara mateix sóc profe d'espanyol per a estrangers, però jo vaig estudiar comunicació audiovisual, he treballat al teatre, vull dir, tinc una mica un currículum estrafalari. I què volia ser de petita? Jo crec que professora, o sí, algú així, no ho tinc molt clar. Bueno, sí, professora de dia, cantant de rock per la nit, a lo Hannah Montana, sí, però després vaig donar-me compte que també m'agrada dormir, per tant, no gestiona bé això.
2: I creus que del que treballes, o de les coses que has treballat, es podrien incorporar al món dels castells?
5: Sí, bueno, al final no deixa de ser, entre cometes, un espectacle, no? Llavors, en el sentit de que quan tu treballes d'una obra de teatre, tothom rema perquè vagi a favor, i al final un castell tothom té clar el que ha de fer, hi ha gent que controla que tothom tingui clar el que ha de fer, per tant, i remes a favor del mateix, no? Vull dir, i tens un públic, i a vegades també penses en què li agradarà aquest públic, per tant, jo crec que sí que hi ha una mica de...
2: D'això?
5: De paral·lelisme.
2: Ok. Vale. Sembla mentida i sembla que les preguntes les estigui fent ara per la ràdio, i ho sàpiga, però no tinc ni idea de les següents preguntes que respondrà. Quin és el teu primer record casteller? I vull dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas sentir una cosa especial veure un castell. Ja sigui nervis, ja sigui emoció, ja sigui...
5: Bueno, jo sempre sento vertigen, però més enllà d'això... No, jo crec que quan tu vas començar a estar a la colla, perquè és diferent veure un castell i el veus des de fora, que el teu germà estigui dintre de la colla, i jo crec que per mi un punt decisiu també és les celebracions de després de la diada. Quan canteu tots junts i és com aquest sentiment de germanor, de FOMO, de jo vull formar part d'això una mica també. Jo crec que és el record que tinc així, deu ser una diada de Cubelles, alguna... I cada vegada és com que li poses nom a la gent que està al castell. I ja no és un castell, sinó que de sobte és com molta petita gent que està formant allò.
2: Molt bona reflexió.
1: Una de les fases que posa ara... el Jordi al post.
2: Evidentment. Sí, sí. Següent pregunta. Què et va d'entrar al món dels castells?
5: No ho sé, no tinc ni idea. Quin podia... No, o sigui, a veure, evidentment, el meu germà, perquè a casa estem fent un intensiu de castells, tots tenim el B2 CEU de castells ara mateix, ja sabem com es diuen les posicions, com... I bueno, després vaig anar a un assaig, perquè bàsicament volia que em fessis de taxista, i allà tothom va començar, no, mira, perquè pots venir molt bé, i pots anar a la pinya, i pots fer no sé què, i pots fer no sé quantos, i jo els deia que no, que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, no passa res, mira, ara et presentaré aquesta persona que t'explicarà no sé què, i ara passarà una altra persona, i vaig fer tota la gent intentant que tres en castells, i de moment a castells no estic.
1: De fet, molt bon assaig, no perquè les proves que vam fer, perquè no me'n recordo, sinó perquè després vam veure un concert de la Fúmiga.
2: Efectivament.
1: Al Vendrell.
5: O sigui, que al final jo estic a Castells per culpa de la Fúmiga, sí, aquesta és la conclusió. Sí, estic aquí per culpa de la Fúmiga.
2: Sí, sí, efectivament, culpa de la Fúmiga, totalment.
5: Gràcies per tant.
2: Ara passem a les preguntes, les bones, les de veritat. Comença la diada. Uh-huh. Només tens un mocador. Uh-huh. Mà dreta, mà esquerra o la faixa?
5: Doncs ho veurem la pròxima diada, perquè ja tinc mocador, me'l vaig comprar l'última diada, al cap. Al cap.
2: Ok, vale. Si fossis un gelat, de quin gust? I per què?
5: De vainilla, perquè sóc una basic girl.
2: Ok. Si fossis un animal dins del que és el món d'una colla, uh-huh, quin animal series?
5: Jo crec que...
2: Jo tinc molt clar.
5: És que jo crec que sóc un camaleó.
2: Anava a dir el mateix.
5: Perquè, una, perquè al final, bueno, el meu rol de fotògrafa, cometes, t'has de com d'integrar i que no t'estiguin veient. I a la vegada, perquè és com que vas a diferents grups i et vas com una mica adequant al grup. I en funció de com vegis el rol, pues, parles d'una manera, parles d'una altra, i t'interactures d'una manera, d'una altra. I també perquè al final, si no et veuen que estàs allà, les fotos que surten són fotos de veritat. No estan posant per les fotos, que també n'hi ha, però...
2: Hi ha molts que posen per la foto?
5: Cada vegada t'envia més confiança, però jo encantada, vull dir, que si voleu una foto, demaneu-me-la i no, sí, hi ha problema.
2: Potser ser mentre estem fent el castell, no, però...
5: Després, sí, home, després. Hi ha molt de temps a les diades per fer fotos.
2: I, bueno, sobretot. I ara, la bona, la millor de totes. Quina pedra series?
5: Vale, mira, jo
2: diré... No et deixis arrossegar per el que has escoltat la resta
5: del programa. Jo diré la realitat i ara seré una flipada i a partir d'aquí ningú em dirigirà la paraula, vale?
2: Vale,
5: sí. Però...
2: vale, diamant.
5: Ah, no, no, ara és el moment friki, vale? Però a Barbie la princesa i la costurera... És que hi ha una escena que surt com un pedrusco molt lleig i li diu en plan, tu deixes esta piedra, i el tio està com en plan, m'estàs dient alguna cosa que no estic... I per dintre l'obra i és com que té minerals, no? Llavors jo crec que sóc una mica així. Per fora és com que exterioritzo les coses poc o no gaire bé. I dintre, per dintre, m'agradaria pensar que sóc una persona rica amb coses, però això és molt pretensiós i ara espero que els altres ho gestioneu això.
2: Okay,
5: a veure, vale. Podria haver dit una mentida, però...
2: Però ser friki per davant.
5: That's me, sí. Exacte. La princesa i la costurera com a referent de vida.
2: I ara, la pregunta que ens falta és la que va fer l'última convidada, uh-huh, que va ser la Paula, i ens va deixar la pregunta de si canviessis el color de la samarreta de la colla, a quin color seria? I jo afegeixo un per què.
5: Boníssim, eh? Jo crec que no es pot canviar el color de la colla perquè perdeu l'orgull turquesa. Però si ara vols que em mulli, perquè vols que em mulli...
3: Podríem posar turquesa i aleshores seguim amb l'orgull turquesa.
5: Em sembla molt bona. Però llavors començaríem amb aquest debat de si és blau, si és verd...
3: És blau, molt blau.
5: La d'ara sí, però si la feu turquesa, llavors la gent començaria... Quin cor? Blau? Verd?
2: També tenen una cosa, que els del Delta diuen que és blau Delta i nosaltres blau turquesa i som el mateix blau.
5: Ja, ens hauríem de revisar els colors en general, com a societat, eh?
2: Però també és un problema, el dels colors, perquè tenim una persona aquí que a Bordegassos els veu taronges, o sigui, vull dir...
1: Qui és aquesta persona?
2: No sé qui pot ser.
1: Ah, no.
5: Bueno, és que els colors són molt relatius. No, de veritat, o sigui, la ciència ho diu.
2: Vale, però quin color?
5: Ah, no
2: et compraré turquesa. Vull que et mulli, és un color, i per
5: no
2: què?
5: No sé, hi ha algú que porti la camisa marró?
1: Sí, Matossers de Molins de Rei
2: i Sarals de...
5: Però quin marró? Si veus, o marreix fosc?
1: Guissona. No, ells diuen que és marró...
5: Sí, perquè tots li heu de posar com un...
1: No,
5: però... Adjectiu, no? En plan, rotllo, blau, turquesa.
1: No, però les coses...
5: Blau, terrors.
3: Vilafranca són els verds i són els verds.
5: Ja, però bueno, Vilafranca.
4: Però perquè són uns bàsics.
5: Pues mira, com jo, que ja m'he dit bàsiques.
2: Els sanglars de Canyelles també aniran a de marró, en teoria.
5: Bueno, no sé, jo triaria el marró, però aquest com beige, però perquè és el meu color preferit. No té una explicació més enllà de...
1: Perfecte.
5: Si vols hi faig la referència. No, l'església de Cubelles, però no, perquè és el meu color, punto.
2: Vale, perfecte.
1: Pues perfecte. Jo ho has dit, o el rosa perquè és el meu color preferit, o el verd perquè és el color de Cubelles. No...
3: És que el verd és el color de Cubelles.
1: Sí.
2: Això és un altre maló que podem obrir, eh?
5: Bueno, però per què és el verd?
3: Perquè sempre, o sigui...
1: Perquè és el verd, jo
5: sí,
1: que sé.
5: Però per la vinya.
3: La bandera de Cubelles porta el verd.
2: Però això és un valor molt gran, eh? Però després l'equip de futbol és blau, però l'equip de

0: És que el que grava és verd, però el logo del programa és lila.
1: No, és verd. És verd.
0: Ho van buscar a Google,
1: és verd.
0: Ho van buscar a Google i sortia lila, sí o no?
1: Nil, és verd.
0: Nil, recolza'm, sí o no?
1: No.
2: A Google era
3: és
2: Google
3: verd.
1: Perquè serà
4: el Google mai té la raó.
1: El Google era lila.
4: No, pues, si voleu continuem una mica. Sí, els colors, el colors m'encanten, no? Molt. De fet, sí, no els veig, però m'encanten molt.
0: Podem sortir.
1: Jo tenia un company que era daltònic a la carrera i es volia especialitzar a talonatge, que bàsicament és posar els colors a les pel·lis.
4: Bueno, de fet,
1: però perquè els colors són codis.
4: De fet,
1: si saps el codi...
4: parlant de castells, el nostre 3 de 7, el pis de terços, l'estrany és el que veu els colors bé. L'únic daltònic. O sigui, l'únic que no és daltònic.
0: A Castells del Foix, una cosa màgica que tenim és que tenim bastants pèls rojos per la poca quantitat que hi ha i 3 daltònics.
4: I de fet... 3 de les 4 persones que han fet una agulla dins d'un castell són daltònics.
1: L'altre és el marfil, que no. És un requisit, perquè si és un requisit, diguem-ho, i així puc dir-ho, que no sóc daltònica i no em deixaran tota la colla.
4: No, és això, no és això.
3: Pot entrar qui vulgui.
4: Sí, de fet, sí.
3: Cada divendres a les 7:30 canalla i a les 8:30 general.
4: Doncs, si et sembla bé, Laura, comencem una mica per les preguntes que fem sempre. Ja has dit abans, perquè quin va ser el primer cop que vas vindre a Massaig, que va anar després a veure la Fou Miguel Vendrell, però què vas sentir? Vas entrar per la porta d'assaig i què vas sentir? Estic aquí perquè estic, o vas notar alguna cosa més? Vas un sentiment de veure els castells o qualsevol cosa que van fer?
1: Com d'honrada vols aquesta resposta?
0: Realista, tota,
4: sí.
0: Realista.
4: Només que puguis.
1: Va ser com... Penya, jo estic aquí perquè m'han de portar un concert. En plan, rio, no vull entrar als castells, no, sisplau, deixa'm-me respirar. Després ha sigut més divertit, però el primer dia va ser una mica agobiant, sincerament. Suposo que no és la resposta a l'ús, però...
4: I més endavant? Ja ha sigut venir a les
1: diades...
4: Sí,
1: després, sí, perquè al final... A veure, a mi és que això, entre que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, i com mon germà va dir un dia al podcast, no m'agrada la gent... que és un gran perfil, és com que els castells és la part que em crida menys. A mi m'agrada com la sensació de cohesió, de tirar tots a l'una, de, pues això, pues quan després es celebra, no? O quan, jo què sé, quan tu no pots i algú demana, doncs dona'm més, i tu estàs allà on no arriba l'altre i arribes tu. Això és el que com que m'agrada més, no tant les construccions espectaculars cap a dalt, que sí, que és el que es veu, però tot el món de dintre, a l'inframundo,
4: una mica
1: que... Town, que no es veu.
4: T'agrada una mica el que es parla sempre, no? Els valors dels castells.
1: Sí.
4: Que és una cosa que molta gent també ho està posant com bandera i després no, a moltes altres coses no respecten.
1: Bueno, és que els valors, però... és una cosa... O sigui, posar l'etiqueta és molt fàcil.
4: Sí.
1: Però després t'has de currar l'etiqueta, saps? I jo dic que ets super... Pues això, altruista, però després no fas ni un favor, pues no em diguis que ets altruista, no? Al final, les coses, si has de dir que ets, potser no ho ets. Saps? Tu, si ets una cosa, la gent ja ho veu. No, sí, necessita que ho diguis.
0: Tu creus que potser aquesta part de centrar-te més en els petits detalls dels castells va influenciar en les fotos que s'han anat fent? Perquè la primera diada sí que va ser com tots els castells grans, amb colles grans, fixant-se en tot sencer, i ara sí que és més un pla de talla el que fas. Més fixant-se dintre del castell, les cares, les emocions, les sensacions...
1: Sí, perquè al final la gent, en general, el que veu és com la construcció, no? I també és el que s'acaba valorant, rotllo, després dels concursos i aquestes coses, no? En plan, que veus, uah, quin castell més alt, ja, ok. Però la gent que estava aquí l'estava patint, l'estava gaudint, ho estava passant bé, estaven fent cohesió, o estaven tots tirant cap a dalt perquè volem ser els millors, no? Llavors, jo crec que això també, doncs, els castellers del Foix ho teniu molt, d'intentar que tothom es senti còmode, que... Llavors és una colla que es pot gaudir veient-ho des de fora, com us relacioneu entre vosaltres. També suposo que perquè us començo a conèixer, llavors és com que estic veient les sinergies, que us esteu dient, que saps com us mireu i penso, ah, segur que estan pensant que no sé què, pues, això també és guai.
2: I això t'ha canviat a l'hora de fer-nos fotos? Tipo, quan no ens coneixies, era més fàcil, més difícil fer fotos individuals? O ara que ens coneixes dius, va, doncs ara sé que aquesta persona tirarà cap a aquest costat, vaig a preparar-me per fer la foto.
1: Jo crec que encara no he arribat a aquest punt. O sigui, potser dintre de... Ara sí que és més... jo què sé, si sé que sou amics i esteu parlant, penso, va, us agradaria tenir una foto de quan esteu, o si sé que sou tècnica i esteu amb la tablet

0: preparant la pinya, penso, uau, li agradarà tenir una foto de tècnica. Saps? És com, a mesura que coneixes més el món dels castells, és més fàcil, o almenys jo intento pensar, què t'agradarà tenir la foto, saps? O sigui, què sé, si l'altre dia que vau fer el 3 de 7, 4 de 3 de 7?
1: 3 de 7.
0: El 3 de 7, que era una cosa que s'havia quedat una mica allà, doncs, encallada. Doncs era com, jo sé que els agradarà tenir foto general del castell. Però després vaig intentar com córrer una mica, apropar-me i pensar, bueno, anem a veure com ho han celebrat. Perquè, a més, s'estrenava algú.
2: La Naya
0: amb el seu entorn ho va celebrar moltíssim. Vaig pensar, li agradarà tenir aquestes fotos després de he celebrat el castell, perquè ha sigut una... Llavors, és com... que si començo a saber què us agrada i què no us agrada, doncs intento... Al final tampoc pots arribar a tot. Perquè si estic mirant el castell no estic mirant la canalla, i si estic mirant la canalla no estic mirant el castell. És el que abans ho comentàvem, que a vegades es cau el castell i penso, ah, pues no ho he vist, perquè estava fent una foto just a un de pinya que s'estava girant perquè no sé què. O estava fent una foto a aquests de l'altra colla que s'estaven apropant a ajudar. Al final és una mica...
3: Ara que has dit pinya, una cosa que li passa a la gent amb les fotografies és que si ho estan fent bé ho estan fent molt bé, i si ho estan fent malament queden molt retratades. Nosaltres, per exemple, tenim un company, un besito per tu i el Caballero,
0: però no direm noms,
3: no direm
0: serà
3: noms del dia el Caballero, no, s'ho mereix perquè hi ha una foto molt bonica d'una pinya i el molt cabezamelón va aixecar el cap.
0: Però com a fotògrafa li agraeixo moltíssim perquè sí, trenca sí, la diagonal i va quedar superxula aquella
3: queda
0: foto.
3: Molt bé, queda molt bé. Però això, per exemple, a nosaltres és una cosa que ens va servir. Perquè el següent dia que va ser, Caballero, com aixequés el cap, te mato.
0: I ara les fotos surten
3: lletges. I ara, per exemple, quan hi ha una mà mal col·locada i veus la foto, o hi ha un cap aixecat quan no toca, t'ajuda aquesta part de la fotografia a poder mirar i corregir errors.
0: Ja, sí. A mi l'únic que em fa una mica de por, i la gent que he tingut més confiança li anem preguntant, en plan, despista veure algú amb la càmera fent-te fotos mentre estàs concentrant en el castell? Despista?
4: És que jo crec que no ens... O sigui, no estem pendents del que passa a la plaça.
1: A mi, jo crec que em sap greu, perquè és com els músics. Fas tan bé que no em dono compte que estàs. Llavors...
0: Bueno, però això és un...
4: Jo el dia que et vaig demanar que em fessis una foto, quan vaig venir un dia al Bay Bay, que t'ho vaig demanar, em vaig recordar quan la vaig rebre, que te l'havia demanat. O sigui, no em vaig
0: recordar.
4: Clar,
0: jo és que a vegades és com que... Jo, per exemple, si ves un de tres, doncs intento estar de cara com... Bueno, o sigui, si veig més o menys com va el castell, intento estar com de cara, intentar que surti tothom, però no sé. I a vegades és com que hi ha gent que et mira directament i penso, potser està pensant, no facis una cara ara, o sigui, no facis una foto ara perquè la meva cara és horrible, perquè m'estic concentrant, no. Perquè estic fent força. I va haver-hi un... Crec que va ser vell, que es va caure.
4: Sí,
1: 4-8 de...
3: Nostres o de...
0: No, vostre.
4: Es
0: va caure i jo en plan rotllo, no sé qui va ser, vaig dir en plan, t'he despistat jo amb la càmera? I em va dir, no t'he vist. Vale. Però és com que sempre tens la por de que si t'estan veient intentin com posar-se bé per la foto i se n'oblidin de l'altre. No sé,
1: no,
0: si...
1: Jo a vegades que tinc càmeres davant el que sigui, jo no em fixo si estàs fent la foto o no, jo em fixo més per punt de referència. Rotllo, no prendre concentració i em miro ja... I és el meu punt. O sigui, no.
0: Però si algú li molesta que li faci fotos mentre fa castells, arroba, no podeu dir la plaça.
3: Jo crec que el fet del fotògraf és camaleònic, com has dit abans de Camaleons, igual que les gralles, el que vam comentar l'altre dia, que arriba un moment que potser no escoltes la gralla. O sigui, al final, una càmera, una persona fent fotos, és com una persona més que està mirant, que no ets conscient com a tal. Només estàs...
0: És que jo crec que les gralles... És com els tècnics de so, per exemple, a les obres de teatre. Hola?
3: Vale, un moment, perdó.
0: M'he quedat sol aquí, Fernan.
3: Et paro un moment i seguim, vale? Vull comentar què acaba de passar.
4: És que
3: abans de començar a gravar,
1: he
3: celebrat que hem arribat a 100 escoltes a Spotify, que m'ha arribat la notificació. Aplaudim, sisplau. I ara... No. I ara, a mig programa, el Pol acaba d'agafar el mòbil i ha dit, mira, hem arribat a la 100.
1: Que Pol, no, que...
3: et pots concentrar, sisplau, tio?
1: Que ho he escoltat, però que pensava que eren només 100. Són 104.
3: No, era perquè han passat les 100.
0: Celebreu-les, perquè després d'aquest
3: programa ja no hi ha més. Perdona, el que estàvem dient, de camaleó
0: o
3: la càmera.
0: Les càmeres o les gralles, o jo crec que són una mica com els tècnics de so al teatre, que ningú surt dient-li un tècnic de so, buah, que bé, m'ha escoltat la funció, però si no s'escolta la funció, tothom es queixa del tècnic de so. Saps? És com, rotllo, si tu fas bé la teva feina, ningú se n'adona que estàs fent la teva feina. Quan algú se n'adona que estàs fent la teva feina és perquè no l'estàs fent bé. Llavors jo crec que és una mica el mateix que passa a les gralles. Ningú diu, uah, que bé han sonat aquestes gralles, però quan sona malament, tothom se'n recorda que les gralles sonaven malament.
1: Bueno, ara volia aprofitar jo per fer una pregunta, que no és una pregunta. Sí, és una pregunta, però la pregunta és, tu, com a persona que no sap tant de Castells, quina pregunta faries? Quina pregunta ens faries? A nosaltres, perquè nosaltres podem explicar.
3: Clar. Podem obrir una part ara sí. A la contra. Fes unes preguntes.
1: De fet, si vols fer una pregunta personal, o sigui, una pregunta pel Nogui, pel Nil, pel Jordi, per mi, vas dient, Nogui, tu que ets de pinyes, tal, tal, tal, tal. Jordi, tu que et puges,
0: no sé,
1: tal,
0: és veritat, tal, tal. És veritat que quan tinc moltes preguntes li pregunto a mon germà, en rotllo, una cosa, Marc, no acabo d'entendre per què feu no sé què.
3: Ara saltem
0: però, ara, sí, ara però ara així, Alfred, no sé si tinc alguna...
1: Doncs si vols, bueno, seguim parlant i si te vols pensar una mica més després.
2: Jo et faré una pregunta que... hauríem... O sigui, no sé si... Ara mateix no sé si és que l'hem repetit tant que la fem a cada programa.
1: Segurament. Hi ha preguntes que sempre la fem.
2: O que sempre surt. Imagina't que no tens aquesta claustrofòbia ni, ni res. Què t'hauríem de dir a tu perquè vinguessis a Castells?
0: Jo crec que a mi m'enganxaríeu per Castells, que és bàsicament el motiu pel que estic aquí, pel l'aspecte social. Saps? Rotllo en plan, ei, doncs vine, perquè els divendres fem assaig i després ens quedem uns quants a sopar o fem un pla, o els dissabtes que hi ha diada, després... Saps? I, o sigui, jo crec que aquest FOMO de, buah, hi ha un planazo i te l'estàs perdent, és el que... De fet, l'altre dia estàvem veient el correfoc i ho vam parlar en plan, rotllo, que hauria de portar targetes de hola, no saps què fer els divendres? Tenim un pla per tu. Vine, assaig, saps?
3: Vine. A on han de venir?
0: A la sala cultural...
4: Sociocultural.
0: De
3: a partir de quina hora?
0: A partir de les 7:30.
3: Molt bé.
0: 7:30 canalla, 8:30 general, no?
4: Ben dit.
0: Perfecte. No, sí, és que tinc el CEU de Castells, de veritat. Menys fer Castells, ho sé tot. No, això, jo crec que l'aspecte cultural també fa molt... I també fa que triïs una colla o una altra, no? Al final, si tens un ambient que t'hi sents còmode, que tens gent a fiar a tu, que teniu els mateixos ideals en quant a Castells, i al final acabes com decidint-te, no sé, jo...
1: Bueno, una mica que el dic sempre, també els Castells, a part de fer construccions, és una mica celebrar el teixit cultural i associatiu de la ciutat, del poble o de grup de persones que estan dins, i és realment la importància que hi ha dins dels Castells, perquè és com... Tu quan entres, vaig a fer Castells, però després quan ja estàs dins durant un temps o t'adones que no, que realment estàs allà perquè és com la teva segona família, estàs allà perquè et sents còmode i perquè vols estar amb aquestes persones.
0: El poder de la comunitat. El poder, sempre a favor del poder de la... O sigui, una persona sola no fa un castell. Independentment de que sigui de pinya, que sigui de tronc, que sigui enxaneta. O sigui, necessites un grup per fer un castell. I això crec que tampoc és una cosa que no s'hauria d'oblidar. Saps? Que tu estàs al servei de fer el castell. O hauries d'al, almenys és com jo ho entenc, no? En plan, que tu ets... O sigui, jo, per exemple, formo part de molts teixits associatius i és com, si jo no faig una cosa, algú l'ha de fer, i si algú no fa una cosa, jo l'hauré de fer. I als Castells passa el mateix, rotllo, si jo no estic fent una cosa, algú l'ha d'estar fent per mi. I al moment en què aquella persona no la pugui fer, doncs l'hauré de fer jo, no? I és un quid pro quo, si no, no... Per la gràcia, al final, si no, farem Castells d'un, que és el que li dic jo als meus cosins, quan aixeco la mà i li dic, mira, un castell d'un, i em diu que això no val.
3: Bueno, un resum de tot això és Tronquetis Pont de la Pinya, no? Més o menys és...
0: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
3: Vale, pola. vull dir una cosa. Vull que aquí s'ha criticat molt al Pol, se li ha dit molt Tronqueti, vull un molt fort aplaudiment perquè el Pol l'altre dia va fer de contrafort.
0: I juraria que tens fotos d'això.
1: Que aquí la gent no ho sap, he fet més de contrafort que ells de primers en tota la seva vida, o sigui...
3: Pol,
2: que jo de primer segur.
3: Sí,
0: que jo també.
1: De lateral, d'avui,
3: imagina't
1: el que
3: poc, que saps com va la pinya que has dit al Nil primeres. Que no ha tocat el primeres en la vida.
1: Era perquè estava mirant a tu.
2: Alemanya.
1: El Nil és lateral i bueno, inclús ha fet d'agulla.
3: Molt bé, Pol, molt bé.
1: Que jo m'estudio això.
0: Però estem ara mateix, per què vas fer de contrafort a Alemanya? A les primeres mans.
2: De primeres, perquè no hi havia més gent.
0: Perquè si no hi ha algú, ho has de fer tu.
2: Jo sóc el comodín. On falti algú...
3: De fet, quines posicions has fet, Nil?
4: quines no.
3: O sea, no dic a una diada com a tal, dic en general, assajos i coses d'aquestes també.
2: Primeres no.
3: I la resta sí.
2: M'ha tocat fer de bé.
3: Oye, no, agulla.
2: Fet.
4: Contrafort.
2: Baix. Fet.
3: Contrafort.
2: Fet.
3: Crossa.
2: Ah, crossa crec que em falta també.
3: De l'àrix no pot ser que l'hagis fet? O al revés, t'ha fet l'àrix el teu?
2: M'ha fet l'àrix a mi.
3: Ah, ben.
2: L'he fet.
3: Primeres.
2: No.
3: Segon.
2: Sí.
3: Terç.
2: No, no. Ja, ve, cap a
3: ja està. Ja. Escaleta.
2: Fet.
3: Pocs han parlat. Tapa forats.
1: És massa.
2: Fet.
3: No vindrem aquí a reivindicar les crosses, els tapaforats i els contraforts i ara oblidem que existeixen.
0: Jo tinc un dubte, perquè m'he preguntat en plan, per què entraria jo a la colla? Per què vau entrar vosaltres?
3: Jo per el calvo que tenim aquí assegut.
1: És jo.
3: Perquè va donar molt pel sac en què entrés a castells. Jo era com tu. Jo al principi els castells donaven igual. Vaig començar a interessar-me perquè l'Unai Estivi, bueno, l'Unai Esteve, però per mi és Estivi, em dona igual. L'Unai, em va estar un any molt passat explicant tot aquell el concurs de castells, puntuacions, que si entraven no entrava a bordegassos, i va començar a cridar atenció. Vam fer un intent de 4 a 8, crec que aquell mateix any aquí a Cubelles, no va sortir.
4: Carregat.
3: Bueno, sí, però no es va descarregar.
1: No.
3: I després ho van aconseguir a Sitges. I tot això va fer com un run-run dins meu de, bueno... I el Pol em va estar insistint, vine a fer castells. Jo just aquell estiu és quan em vaig fer mal al genoll. Que ho vaig passar xungo perquè no podia fer moltes coses, no tenia força res al genoll. I li vaig dir, quan em trobi millor. Però no sé per què va arribar un moment de combo de coses personals, d'amics, de tal. I vaig dir, pues mira, anem a conèixer gent nova. Em dona igual com estigui el genoll.
0: El fomo dels planazos, t'ho estic dient.
3: I aquí vam acabar. Nil, tu què tal? Com va ser?
2: Jo vau estar els dos, el Pol i tu, uns mesos dient és que vam anar a un assaig perquè era final de temporada que vau començar a anar. És que vam anar i no sé què, estava molt guai. I a principi de temporada em vaig plantar.
3: Jo tinc un dubte, qui consideraries que et va fer entrar? Perquè és un debat que tenim el Pol i jo.
2: No ho diré perquè em quedo sense un amic.
0: Choose your fire.
3: Aquest amic que et queda sense, t'ha portat conduint o estava assegut?
2: No hablaré sin mi abogado.
1: Tu, Jordi?
4: Jo a mi sempre m'havien agradat. Jo sempre anava a la dia a les Neus, a Tots Sants i a Sant Fèlix. Els meus pares els havien insistit molt perquè em deixessin entrar a bordegassos. Ma mare es va negar. Fins que vaig anar un cop a una diada que feia castells del Foix a Vilafranca i David Roldán, cap de Pinyes, que és amic de ma mare des de sempre, li va dir a la meva mare dimarts ve assaig i ja està.
3: I no
4: va haver-hi com opció.
0: És que les coses que no es pregunten es fan.
3: Sí. Millor perdó que permís.
0: I tu, Pol?
1: Bueno, jo bàsicament, la meva història és una mica més llarga, no? Però jo des de petit, des dels 8-9 anys, estic a Falcons i sempre m'ha agradat castells, però a Vilanova hi ha com una norma no escrita, per una altra història que va passar, de que si fas Falcons, o sigui, quan ets canalla, si fas Falcons no pots fer bordegassos, i si vas a bordegassos no pots fer Falcons. Llavors, clar, jo no podia anar a bordegassos. I ja quan vaig ser major d'edat, ja vaig començar a fer amb castells de les Roquetes per ajudar a fer el Pilar de Festa Major i a Itàlia, perquè era la cap de carrer de la meva amiga, i vaig anar als assajos tal qual, i no podíem fer res. Llavors va vindre el que és el meu pare castellà tota la vida, que ha sigut el David Oliva, l'Oliva, de Falcons, em va dir, no sé què, estic de tècnica de canalla, no sé què, i vine a bordegassos. Vaig anar a bordegassos, jo sabia que no seria el meu lloc, perquè bordegassos hi ha molta gent que s'ho creu molt, i parlo des d'aquí, no? Des de la meva punt de vista, hi ha molta gent que s'ho creu molt i tal, i que jo no em sentiria còmode. Llavors vaig, com jo seguia Falcons, vaig escriure el Castells del Foix, perquè jo realment no sabia que existia aquesta colla, i vaig buscar a la coordinadora de colles castelleres de colles del Garraf, i em sortia els antics castellers de Sitges, la jove de Sitges, bordegassos, els castellers de Baixa Mar que no existeixen, Roquetes, i em va sortir que estava Cubelles està un tir amb tren. I vaig escriure per Instagram i em van dir tots els divendres i dimarts i tal. I vaig dir, no puc perquè tinc Falcons, però quan agafem vacances, que és després de Festa Major del 4 i 5 d'agost, jo vindré. I me'n recordo, el meu primer assaig va ser el 12 d'agost del 2025.
0: És increïble perquè és la primera vegada que no t'ha hagut de captar. T'has captat tu sol.
1: Sí.
0: Meravellós.
1: I fins aquí la meva història amb castells del Foix de Cubelles. Bueno, fins
4: I
1: aquí
4: per
1: no.
4: Sempre.
1: I seguim. Sí.
2: Ara que tenim l'oportunitat, i podem escoltar-te així com bé. Durant una estona.
0: Cal, algú li pot apagar el micro?
1: Mai l'escoltes bé? Mai l'escoltes quan parla?
2: Sí, sempre la tallem.
0: Justament, però justament aquí... a mi no se m'escolta quan parlo, perquè parlo fluixet i no...
2: Sí. Però aquí no et tallarem tant.
3: No t'hem de dir, vigila el micro que estàs creant. No,
0: exacte,
3: no, no
0: ho hem
3: dit, no.
2: Com digues vius a casa tenir una persona que parla tant de castells?
0: Es ven germà de... No, no, és broma, germà. Bueno, a veure... Després dels dinosaures i els pokémons, jo crec que els castells és el tema de conversa més normal que podem tenir. No, bé, perquè és el mateix. Com que jo he de dir que agraeixo molt que la colla a mi sempre m'ha rebut amb els braços oberts i m'he pogut apuntar tots els planazos que m'han vingut de gust, al final és com que ha sigut una transició molt normal, no? O sigui, he passat a estar amb un germà parlant del seu tema pesat, com sempre, a ser un tema de conversa en el que ara entenc el que m'està dient, que és meravellós, perquè al principi era com, no, perquè no sé què, perquè ara, clar, a sobre tècnic de pinyes, llavors comença, no, perquè, clar, perquè no sé quantos, perquè em falta una crossa, i jo al principi pensava, no sé de què m'estàs parlant, nen, en plan, què estàs dient? I ara ja és com, ah, vale, falta una crossa, això vol dir que falta algú que vagi sota el baix. I està molt bé, i ens posem al podcast i estic aprenent moltíssim amb el podcast. També és veritat que comentem el podcast, que és encara més graciós. Aquest no l'escoltarem, ja t'ho dic des d'ara mateix.
3: L'escoltarem amb la mama i el papa al menjador.
0: L'escoltareu amb la mama i el papa, no jo.
1: Declaració de guerra aquí, eh?
0: No, però bé, o sigui, perquè trobo que almenys la meva experiència amb els castells no ha sigut gens elitista en el sentit de tu no formes part de la colla i per tant hi ha coses que no les pots fer. Sempre ha sigut portes obertes i llavors és com que si t'obren les portes doncs és més còmode doncs, preguntar la cosa que no entens. No? I és com doncs, això, jo què sé.
3: Jo és una pregunta que et vull fer.
0: Doncs pues me la podies fer a casa i no hem portat a la ràdio.
3: Tu ara mateix et consideres que ets castellera del Foix?
0: No.
3: Però et consideres que ets part de la colla de castellers del Foix?
0: No. O sigui... És jo m'imagino una mica com les colles de festa major o nosaltres quan muntem les festes del barri, que és com tens col·laboradors externs que venen un dia puntual i fan la seva feina i t'ajuden, però no estan com dintre de lo que és l'organigrama, no sé com es diu aquesta paraula ara.
1: Organigrama
0: de la colla.
3: Ara et fareu...
1: Està a un pas de comprar-se la camisa.
0: Estic al mocador ja, o sigui que...
4: La camisa?
1: A un pas de comprar-se
0: la camisa. No, que fa molta calor.
3: Et ficaré un marró ara.
0: Ah, que aquesta entrevista no és un marró.
3: No, això no era marró encara. Encara no era.
0: Ok.
3: Jo, o sigui, ara estàs dient això, però abans t'has referit a que t'agrada castells i tot el món de la colla per el que és l'aspecte social.
0: Sí.
3: Amb qui has passat el cap de setmana?
0: Amb la canària del castellers del Foix.
3: Per tant, al final, o sea, no en el moment casteller, no una cosa així, però al final ets part de la colla.
0: Bueno, però si tu no fas castells, ets part d'una colla? No, ets col·laboradora que fa que... O sigui, que participa en l'acte del castell, però no ets d'una colla.
3: Per això t'he diferenciat a la pregunta si eres castellera i després si eres part de la colla.
1: Clar, perquè...
3: Consideres que no pots ser part de la colla si no ets castellera?
1: Aquí amb nosaltres no es passa, colles petites no passa, però hi ha colles grans, colles mitjanes grans, hi ha gent que no fa castells, que està dins de la colla per ajudar. Ja sigui per,
0: sí,
1: ja sigui per posar la paradeta, ja sigui per estar amb la canalla,
0: bueno, sí,
1: ja sigui perquè,
4: bueno,
1: és,
4: perquè
1: treballa, d'infermera, igual està equip de sanitat, per ajudar que passi alguna cosa, o si algú fa mal assaig, fa un massatge, qualsevol cosa que pugui passar. Llavors tu... Estàs venint, estàs ajudant molt amb la canalla i estàs fent fotos a la colla.
0: Sí, ara tinc tots els dissabtes que hi ha diada, tinc diada. I els meus amics els dic, perdó, no puc venir, és que tinc diada.
3: I creus que no ets part de la colla?
1: No
3: puc tinc castells. És per dir, no soc de la colla encara?
0: Sí, perquè...
3: El títol de fotògrafa, cal això.
0: No,
3: fotògrafa oficial del Foix. Llavors ja soc de la colla.
0: Sisplau, una samarreta que ho posi. No, perquè... O sigui, estic en un punt en el que els castells no són encara... No descarto que ho siguin, però ara mateix no són la meva prioritat. És a dir, si les meves amigues de veritat...
3: Queda poc.
0: Les meves amigues de veritat diguessin... Però jo què sé, fa dos caps de setmanes que van marxar i hi havia diada. Jo no vaig dir, no vaig al cap de setmana perquè hi ha diada. Saps? és com, jo els divendres no vinc als assajos. Saps? És aquestes coses de, ja no és només el que fas el dia de diada, sinó que la teva vida s'organitza. O el meu parer és que s'hauria d'organitzar. Entorna. Però si tu et compromets a ser part d'un lloc, has d'assumir totes les conseqüències, no només quan et ve bé. No? Jo estic a una associació de veïns i és com, dijous i assaig, i assaig, mare meva, m'estic tornant de la secta, no,
1: ja està.
0: Dijous hi ha reunió i dijous hi ha reunió, i òbviament si no pots perquè treballes, doncs no passa res, però en teoria la prioritat és anar a la reunió, i la prioritat ha de ser, entre cometes, venir a fer les coses que fa l'associació, i per tant, com jo entenc que quan formes part d'un lloc has d'anar a tope, jo no soc part de la colla perquè no estic anant a tope, saps?
1: Sí. Perfecte.
0: Però que si em voleu però... fer un premi honorífic... No és problema, és normal.
1: Bueno, igual a la...
3: Xacar roses?
1: Igual, és el que anava a dir. Igual a la final de temporada igual surts al vídeo de recuperació o les nostres premis que fem, o sigui, a la final
0: mateix,
1: de temporada.
0: Jo a favor d'ajudar amb tot el que pugui, però no puc donar un compromís del 100%, i si no puc donar un compromís del 100%, tampoc puc demanar ser 100% de pleno dret.
3: Bueno, m'han fet per aquí un gest, en Nil, d'obrir un meló. Al meló.
0: Chan, chan,
3: i
0: chan.
3: Ja estic molt content d'obrir avui el meló.
1: Estava molt content per la pregunta i saben el Jordi i el Nogui que remuntaran, però no... Però
3: no passava,
4: jo no tinc tan clar, eh?
3: Ara agafarà i em farà la contra per fer-me la por, però...
1: Fes-ho.
0: És el que et mereixes després de m'haver enredat aquí.
3: Tata. Tu què creus que és més castells?
0: Jo puc dir ara...
3: Esport o tradició?
0: Puc dir show? No, ara fora... No.
4: Una secta.
3: També, però dins d'això...
0: És un show, és un show. Jo crec que és un esport. Per què? Per què?
1: Bueno, però sigui... li baixem el micro... Bueno, nois, passem a la nostra part de... Toma. Digues, explica'l per què.
0: No. O sigui, ho hem discutit molt a casa i cada vegada que surt aquesta... I la gent que opina, doncs també va bé, perquè al final vas canviar la teva opinió, vas agafant referents d'un lloc i d'un altre... Per exemple, jo tinc una amiga que estàvem parlant de castells, perquè ara ja parlo de castells amb els meus amics, és que és horrible.
4: Sí, per què no venen els teus amics?
3: Això...
4: És el pas següent.
3: Això jo ho estava dient.
4: És el pas següent i ho sabem tots.
0: La meva amiga em va dir, quan estiguis de la colla em truques per les festes. I vaig pensar, vale, meravellós.
3: Això ho estava pensant abans i no ho he tret quan t'ha preguntat. El pitjor és que ara mateix ella parla quasi més que jo de castells. Ella em va venir a la meva habitació a, mira, has vist la caiguda? Sí. Vist la caiguda aquesta?
0: Perquè, una cosa, perquè m'envies vídeos de castells i ara el meu Instagram només són castells i gaiteros d'Escòcia.
3: I tu m'envies vídeos de Hamilton parlant i gaiteros i només surt Hamilton i gaiteros.
1: Parlant d'Instagram, ens podeu seguir al nostre Instagram, Pilar Salvent.
3: I de fet ja ho vaig jove. A bai.lau.
0: Bailau. No sé, no ho tinc molt clar. M'etiquetaran quan ho pengin, sí, i ja no. Veurà.
3: Ja aneu al nostre Instagram, doneu like a la publicació i estarà per allà etiquetada.
0: I ara que hem fet l'estam...
4: Bailau13.
0: Gràcies. Que trist, no sabe la teva... Això, que jo crec que és un esport i que ser un esport i ser una tradició no està renyit. Perquè, per exemple, els pelotaris del País Basc ningú posaria en dubte que és un esport, i és un esport tradicional només del País Basc, saps? Llavors és com, per què una cosa no pot ser, per què una cosa ha de ser contrària a l'altra? O sigui, pot ser un esport i ser una tradició,
1: però aquí entrem de que els pilotaris...
3: No, clar, ja li vols canviar l'opinió.
1: No, però...
0: Que ho intenti, ens paguem.
1: Dic que el pilotari, que l'esport realment és bueno, això m'has dit, els pilotaris, l'esport es va crear sent un esport i es va convertir en l'esport tradicional d'Euskadi. Els castells no, els castells es van començar amb uns pagesos per voler fer una tradició.
0: Vale, i tu creus que el que va inventar l'escac va pensar, uah, aniré a les Olimpiades, tio, m'encanta la idea?
1: No, però va inventar... Però sí, de fet,
0: el que va agafar una bici i va començar a fer BTT va dir, uah, aniré a les Olimpiades i tindré... No, vull dir, que les coses van canviant i que l'origen sigui una tradició no nega que pugui tenir moltes coses dels esports.
1: I també
0: crec que influeix molt com s'ho pren la gent i com s'ho pren la colla. O sigui, potser hi ha colles que ho fan més per tradició i hi ha altres colles que van a ser els millors. I si vas a ser els millors, no estàs fent per tradició. Perquè ningú es comença, buah, aquest és el millor ball de cerculets de la història. No. tu fas els balles arculets i surts a la festa major i participes de la cultura del teu poble.
1: La gent de Vilafranca, on pensa que tots els seus balles són... No, no per lo que
0: però
1: estàs,
0: a part, a part de la gent de Vilafranca...
3: Quan opines de la gent de Vilafranca?
0: Tinc amics de Vilafranca, per tant, no parlaré malament. Però, però a part d'això, hi ha colles que sí que es plantegen ser els millors. I si vols ser els millors, tens un punt de competició que la tradició... saps? Sí, si tu tires un castell sense que la teva gent estigui bé només perquè vols demostrar que ets millor que el teu contrari, és com quan estàs jugant un partit de futbol i fas que els teus jugadors es facin un trencament de cama perquè has de guanyar el Mundial.
1: Tu, palo.
4: Ben dit.
3: Jo, doncs, jo afegiré una cosa avui, perquè va sortir al debat, escoltant el teu programa. Pol, tu consideres que els castells tenen un vincle cultural?
1: Desenvolupa la pregunta.
3: Sí. Un vincle cultural.
1: Amb el poble.
3: Que neixen d'unes tradicions i celebracions antigues de treballs de la regió.
1: Bueno, de fet va ser perquè els pagesos de baix bueno. van dir que...
0: Sí, per, sí, o sigui, per considera... què surten els castells?
1: Perquè pagesos de baix van dir... I si no subim,
0: havien, havien de canviar la bombeta i van dir... Vale. Tu puja!
3: Consideres que sí, no? Llavors, que té un vincle amb la tradició de la zona.
1: Bueno, de fet, no sé si va ser baix per... No sé, van ser dos tipus de camps de baix o alguna cosa així. Si no hi ha algú.
3: Ni idea, no sé. Pues, tu consideres que té una transmissió generacional? O sigui, que es passa de pares a fills?
0: Podem parlar de com el Nil està dient no et fiquis en aquest mar de tu sol?
3: Es passa de pares a fills o no?
1: Als castells?
3: Sí.
1: Deia, famílies que sí, famílies que no.
3: Vale, bueno, però en general, per exemple, que va passar entre
1: si,
3: generacions?
1: Si va parlo amb mi, no. De la meva família, no.
4: Però jo que passa que ningú...
3: generació,
0: relació, la meva tampoc, fins que mon germà va entrar al món, però...
3: No, ens vam enterar fa no molt que tenim un tiet que havia sigut part de la colla de mar.
1: Molt bé, bona colla.
0: Sí, sí, però no és un tema de conversa a la seva taula.
3: Va sortir perquè vam parlar...
0: Fins ara, lamentablement.
3: Creus que és un... té una part d'esforç físic?
1: Sí.
3: Vale. I té un reglament, veritat, de puntuació?
1: Cada dos anys a sí, l'octubre. Sí.
3: Vale, pues això és la definició... exacte de què és un esport tradicional segons ChatGPT i els exemples que dones la rastra de pedra de País Basc, la lluita leonesa, la pelota valenciana i els castellers. Gràcies, Pol. Acabes de dir que és un esport.
2: ChatGPT sempre està a favor de qui pregunta.
1: Clar, és veritat.
4: Pregunta-ho tu, a veure.
3: No, et llegiré la pregunta. La pregunta va ser, una activitat cultural que segueixi un reglament i tingui una activitat física es pot considerar esport?
1: Jo mai he dit que no tinc una vessant esportiva.
3: Ara estem recolant.
1: Jo ho he dit sempre, que mai he dit que no tinc
4: una vessant esportiva. Són una tradició i d'ahir no me muevo nada.
1: Òbviament.
2: Un pas enrere. Aquesta pregunta està...
1: Bueno, de fet, ja es veu...
3: M'ha agradat molt com t'ha intentat ajudar el Nil, però estava sense sortida.
1: No, però a veure, ja es veu...
2: Estava dient que no, tio. Que estava veient la trampa.
0: Home, però què he de dir? Què he de dir? Els castells no són una tradició, també... Tampoc s'ho creuríem.
1: De fet, ja es veu aquest programa. Què opina la gent? Són més tradició que esport.
0: Sí. Però també està bé perquè després a casa, bueno, a veure, potser la gent normal no, però el meu germà i jo ens ho posem i diem, ah, mira aquest argument, ah, però això no ho havia pensat.
4: A
0: casa
4: meva també s'ha
1: dit. Jo ara vaig a fer una altra pregunta.
0: És que Pilars el vent creant agenda a les converses.
3: Jo diré una cosa, que l'altre dia vaig utilitzar el recurs del Jobert com a defensa de que és un esport i va ser d'una amiga seva.
0: La meva amiga, la que va venir a les festes. Ai, no, empató.
3: Què d'on és?
0: De la Ràpita.
3: Que queda a prop de...
0: De la Ràpita.
3: Ah, molt bé, molt bé. No vols dir Vilafranca, no?
0: Bueno, puc dir Vilafranca.
3: O els monjos també, però no vols dir...
0: Pues no, l'Aire no vol que digui els monjos.
3: Vale, perfecte.
1: No, però jo aquí la meva pregunta és... O sigui, una pregunta per rebatir que realment no és la cultura. Tu vas entrar... De petit feies futbol, Nogui?
2: Futbol sala.
1: Feies futbol sala? Sí. Vas entrar a futbol sala perquè volies fer un esport?
2: Jo, perquè m'agradava el futbol sala.
1: I perquè volies fer algun esport físic o perquè... Sí.
2: Perquè m'agradava el futbol sala. Després vaig fer balls de saló, de competició, que no estan considerats un esport d'olímpic.
1: Bueno, ni el futbol sala.
2: I després bàsquet. Ara, els balls de saló, me diràs que no és una tradició també i no és cultura.
1: Sí.
2: És que sortiràs malament d'aquest debat, Pol.
1: No, però refereixo.
4: Jo crec que em passaria per la dissabte, eh?
2: Sí, podríem.
1: No, però de petit vas anar a futbol sala.
2: Perquè volia fer futbol sala.
1: Vale, però perquè volies fer un esport.
2: No volia fer un esport, volia fer futbol sala, que és el que m'agradava.
1: Perfecte, llavors ja aquí no, amb tu no va la pregunta. Ja està, no em sabés.
2: Que estem en clar desavantatge, el Pol no sap explicar acudits. Ja està intentant debatre.
3: Un pingüino.
1: No, bueno, ja està, no, no passa res. Aquí el programa es veu qui va guanyant i ja està. No, no et preocupis.
5: Bueno, sí, acabes de dir però, que la teva però... opinió no és la teva perquè acabes de respondre les preguntes per dir que és un esport, però tenim molt clar qui va guanyant, sí. Sí, sí, sí,
0: però
5: clar.
0: Al final l'esport serà respondre aquesta pregunta perquè esteu fent aquí un... una baralla campo abierto, rotllo...
5: És l'únic cadascú... del programa. I va sortir per la cara el primer dia.
0: Mm. Bueno, sí, sí. Perquè és una d'esta històrica, no?
5: Jo crec que la pregunta de la pedra i l'esport són les més esperades, la veritat.
1: Sí, jo crec que sí.
5: I jo crec que ara, veient una mica el temps, podem tirar directament a parlar de què va succeir.
1: No fem les preguntes ràpides.
5: Ah, bueno, sí, sí, que així veurem com pateix. És molt divertit, això.
1: Vinga, va. Però si voleu aneu posant el cronòmetre.
0: Però, òbviament, no guanyaré els de quarts amunt, perquè jo va ser una màquina.
5: Bueno.
1: Una abraçada forta aquí al Gerard, l'Eduard i el Xams, que van venir a competir i van fer de moment els millors. El Magí segueix enfadat, perquè estava present al programa i no,
4: haurem d'intentar
1: competir superar.
4: Nosaltres, no? Algun dia.
1: Sí, sí. Sí, sí.
5: El dia que fem
0: jo crec que jo em presento voluntària per fer-vos les preguntes i que patiu com patiré jo ara.
1: El dia que fem nosaltres, puc afegir més preguntes? Dic, perquè a mi 33 em queden curtes.
5: No vagis de xulo, tio, que intentaràs dir una colla castellera.
0: Sí, merda, he de fer recull de castellers castellers que em sàpiga, no? No passa res. Vale.
1: Vale, doncs si teniu el cronòmetre, comencem per la primera pregunta en 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
0: Cap.
1: Posició actual?
0: Fotògrafa.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
0: El Foix, per tant, el Foix.
1: Plaça que t'agrada actuar?
0: La plaça de
1: la... preferida?
0: La d'aquí, de la plaça Àngel Moreno.
1: Castell que t'agrada fer?
0: Cap.
1: Posició que mai faries?
0: De baix.
1: Les teves tres colles preferides?
0: El Foix... és que no hem compartit gaire. Xiquet, sí, xicots de Vilafranca i Bordegassos.
1: Colla vella o colla joves? De baix.
0: No sé, no, vella.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
0: El 3 de 7.
1: Castell que més t'ha emocionat?
0: El 3 de 7 d'aquesta diada.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: La primera vegada que es vaig sentir cantar, un dia vaig anar a la castellera.
1: Pinyatrau o canalla?
0: Canalla.
1: Castell preferit per veure plaça? Pots respondre aquesta pregunta?
0: El què?
1: Castell preferit per veure des de plaça?
0: El 3 de 7, no? És que s'està, com es va dir aquí, que esteu tirant el 3 de 7, que és una cosa com molt espectacular, com molt normal... No, però al final quan ho veus... Ah, sí, el 3 de 7, i després quan a comptar dius... No és tan normal, això que esteu fent, però...
4: Jo ara llegiré el titular, ara quan passem a parlar d'altra part.
5: Vull...
4: el titular de Ràdio Cubelles a la diada de dissabte.
1: Perfecte.
5: Vull remarcar que has sapigut diferenciar més o menys les de baix, perquè la diada que vam estar aquí, ja te toca comer-te el marrón, va estar dient-li dues setmanes seguides als nens del Vendrell, xiquets del Vendrell.
0: Si mai voleu fer una colla al Vendrell, poseu-li xiquets al Vendrell. O sigui, jo tinc una fan, jo ja me la sé aquest nom.
1: Ara, si voleu, us explico una història així de castell en general.
0: Jo el que sí que vull dir abans és que castell preferit carregat i 3 de 7 és mentida, que l'heu carregat vosaltres. Jo no estava al 3 de 7, no vull posar-me aquest pin. Ja està, podem seguir.
1: No, ara sí.
5: Castell carregat que has fet una foto. Ja
0: exacte.
5: Està.
1: De fet, el que et passa a tu, Laura, fa molts anys, passava, perquè si és una història així de molt fric casteller, els nens del Vendrell van ser les primeres colles amb els xiquets de baix, amb anys de diferència, però quan feien castells nens del Vendrell, clar, anaven de vermell igual que les colles de baix. Llavors, clar, amb les fotografies d'abans no es diferenciava tant, i quan sortien a les revistes o qualsevol cosa que feien notícia de castells, moltes cops era la foto de nens del Vendrell i deien que era la colla de xiquets de baix. Colla de xiquets de baix. Llavors, per això, nens del Vendrell durant molts anys van tenir el que ells diuen la matrícula, que darrere posava, era una cosa gran en blanc que posava el Vendrell en negre.
0: És que...
1: I per això és diferent. Per això molta gent també, quan era el seu centenari, lluitava perquè recuperessin la matrícula i no l'han recuperat.
0: També dic que jo em sento una mica amb les colles de castells com quan estudiaves a batxillerat els partits polítics de la República, que feies com així, tot era com Esquerres i Catalunya i Catalana i barrejaven tot i triant noms de partits. Doncs em sento una mica igual, rotllo, perquè tens xiquets, xicots, xicuelos, xi no sé què, nens i no sé quant, saps? És com, o sigui, entenc el concepte, saps? Però... Penya, la gent que no sabem de castells no ho sabem diferenciar.
1: De fet, si no vaig errat, a la coordinació de castells per fer-te una... O sigui, per fundar una colla és de tenir un sinònim de castells, per això xiquets, nens, o qualsevol, ha de ser un sinònim ja, d'algú tradicional.
0: Castellers del Foix, a mi m'ho deixa molt clar. Saps? Després no pots no saber d'on és perquè és d'ubicar el Foix. Però és que després xiquets, xicots...
5: Bueno,

0: I el Foix és molt llarg, eh? El Foix pot ser moltes poblacions.
1: De fet...
0: Jo tinc un dubte, perquè ha dit pinya, tronc i canalla. Sí. Ha arribat aquesta pregunta.
2: Sí.
0: Per
2: sí,
0: tant,
2: sí, l'he dit.
0: Quantes preguntes ha fet?
1: Ha fet, i el que anava a dir ara, ha fet 14 preguntes respostes. I de fet estàs empatada amb la Paula del programa anterior i l'Alzazo del primer programa. I no neu última. O sigui que, molt bé. Tenia molta por abans de començar l'entrevista de no anirà bé, no anirà bé, no faré dues preguntes només. Una igual que l'Eduard. I va segon. O sigui que...
0: Això va ser històric.
1: Segon va adelantar.
0: Va ser molt històric com es rien d'ell i Champs va quedar tercer.
1: Sí, sí. Perfecte. Doncs, si voleu, passem ja amb la dia de dissabte.
0: Passem directe, sí.
1: Passant directe sense fer canvi ni res. Una mica Jordi, el titular de Ràdio Cubelles, com diu?
3: Els castells del Foix coronen el 3 de 7 a Vilanova i Geltrú. La colla es consolida oficialment com a colla 7 segons els barems de la coordinadora de colles castelles de Catalunya.
1: Bueno, per qui no sàpiga, aquest barem és has de fer 12 castells d'una gama en 3 anys. Que això és que just baixar del castell em va vindre el marfil. I em va dir, Pol, ja som un colla de 7 segons la coordinadora perquè hem fet 12 castells en 3 anys. O sigui que... I de fet els últims, bueno, la majoria aquest any. O sigui que...
3: 6 castells de 7 portem aquest any.
2: I ja estem a...
1: De juny. Fet, crec que portem més castells de 7 que temporada passada. Si no m'equivoco.
3: Sí, la temporada passada vam fer 4.
1: 4?
3: Sí, 2 tresos de 7 i 2 quatres.
1: Només?
3: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
2: Perquè ara estàs fent fàcil el que abans et costava.
1: Sí, no, sí, sí. Bueno, el 4 no l'hem fet encara, però sí.
2: Bueno, estàs a juny. Tens molta temporada encara.
1: Doncs si voleu després passem als nostres castells, però comencem pels que no són anfitrions de la diada, que van ser Xicots de Vilafranca.
3: Doncs Xicots de Vilafranca va fer 5 de 7, 4 de 8, 3 de 7. Sí.
1: I un pilar de 5 íntegre i un femení. No sé si el baix i els primers cordons eren femenins, però el tronc sí. O sigui que també... Enhorabona.
3: I el 3 de 7 ja es notava que era...
1: Sí, era per un pis més, de fet.
3: Que tenia...
1: Sí. És el que estàvem parlant al principi de la diada, parlàvem amb el Josu i l'Àngel. No sé si a Fires de Maig ja van fer el 3 de 8. Jo crec que sí. Per almenys el teníem bé assajat per Fires de Maig, però no ho sé ara mateix.
3: No, jo crec que al final no va haver-hi castell de 8. Va haver-hi 3 i 4 simultanis, pot ser.
1: Sí, això sí.
3: Però no sé si va haver-hi castell de 8 ara.
1: És que ho parlàvem al principi de la diada, jo pensava que sí, però bueno, no ha passat res. Felicitats pel que 3 de 8... i pel 4 de 8, perdó, i pel futur 3 de 8, que sé que està treballat, saps? I el faran. De fet, Xicots, colla de nou, ha fet bastants castells de nou a la seva vida, a la seva història.
3: A Fires de Maig va haver 5 de 7, 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla, no va haver castell de 8. Sí.
1: Veritat. Bueno, també castells bastant consolidats, bastant fàcils, sí que el 4 de 8 va tindre el moviment, però clar, castell de 8, primera temporada segurament, segon... No segueixo molt a Vilafranca, com veieu, ni als Verds, ni a Xicots, però bueno, que són castells que aspiren a seguir fent i seguir treballant i poder pujar pis a altres castells i força bé. Si voleu després, Nogui, amb els bordegassos de Vilanova.
0: Anem amb bordegassos de Vilanova, que van començar amb 3 veles de 4, per començar el 3 de 8.
1: Tres de 8, segona temporada.
0: Molt parat. Que
3: sí, sí, és que quin 3 de 8 està molt maco.
0: Estava molt bé. Un 5 de 7 per rotar possessions, per provar gent i perquè el tenen bastant consolidat.
1: Sí, de fet tenen 2-3 alineacions de 5 de 7, o sigui, és un castell que aprofiten per rodar gent.
3: Ens
1: o sigui...
3: poden deixar una, sisplau. Sí.
0: Després, el 4 de 8, que això ho feia amb la dobleta dels castells de 8, els bàsics de 8, i una quarta ronda que va haver-hi per fer un 7 de 7, que no sé com va anar, algú que estigués fora. Que
1: força bé.
3: Sí,
1: com sense cap complicació, com els castells que van fer, el 4 sí que es va deformar una mica, però és un 4 de 8, no pots demanar més. O sigui...
2: Jo aprofito, abans m'heu dit que si teniu alguna pregunta, com veieu que un castell està maco? O sigui, jo vaig veure el 7 de 7.
0: Tu veus el castell que balla sardanes?
3: I aleshores no està
0: malament. Llavors és que està malament. Si veus que el castell...
2: Com les gralles, no? Plan, si jo no pateixo perquè cau, és que està malament.
0: Efectivament. Si veus que el castell fa un ascensor, hi ha una regla que va baixant o un nil que s'estira, és que està malament.
1: Després pots entrar més amb lo friki, que per exemple soc jo, que és, hòstia, la regla està més estirada de la buida, però això és més per friquis, però els castells que van fer, l'únic que a nivell de 15, el seu 4 de 8 sí que es va estirar bastant,
3: sí,
1: veies però... que estaven molt, molt estirats, amb braços molt, molt, molt, molt oberts, però força bé, no va parir en cap moment de caure.
3: Una mica
1: que...
3: com el de la grallada, deformat sí, però maco.
1: Sí, Sí, sí.
0: De fet, dia de similar.
1: Una notícia que va sortir a la graellada va ser que Bordalassos no feia dos castells de 8 abans de la Diada de les Neus des del 2004. O sigui que
0: ja
1: porten dos. I les, aquesta setmana, de fet, si no m'equivoco, tenen Dia del Serrallo amb l'altra colla veïna, que és la Jove de Sitges.
0: I pel que ens han dit, van amb una idea...
1: A l'11, perdó. Em diuen que és l'11.
2: Crec que és l'11.
0: I el que han dit és que van amb una idea ambiciosa.
1: Sí, sí.
0: Van amb ganes. I per tancar, un Pilar de 5.
1: I després, Nil, nosaltres
3: què
1: vam fer?
4: Vam començar...
0: A veure, fes-me una sorpresa. Mira, amb quin castell?
4: A veure...
1: Amb el 4 de 6?
2: Aquesta resposta me la sé.
1: 4 de 6?
4: Torre de 2 amb folre i manilla.
0: I amb agulla, no?
3: S'havia plantejat, era una de les opcions.
1: Era una...
2: Jo com en Xaneta, no? La torre de...
1: Sí. Ara en sèrio ens queda poquet.
4: 3 de 7.
1: 3 de 7.
4: Vam seguir amb... Sí... amb el 4 de 6. És que van haver-hi moltes propostes, llavors sí. Em veia una mica, no sé quins va fer, i vam acabar amb la torre, que el Magí va aconseguir...
1: La seva venjança personal amb Baixamar, o sigui que...
4: Tenia aquí una mica de...
3: Bueno, veníem de l'any passat, que va passar el que va passar, i tots la teníem com aquella espineta,
1: sí.
3: Jo crec.
0: De fet, l'any passat potser... Avui, bueno, quan estem gravant, no quan s'està escoltant, sí. Estàvem de ruta ja cap a Alemanya.
1: No, va marxar el 30.
0: I avui qui dia? Ah, doncs demà...
1: Va ser 30-31 i 2.
0: Llavors, avui, quan l'esteu escoltant...
1: Sí.
3: Avui estem gravant, estaríem...
0: Avui, és, avui, clar, avui no encara...
3: Bueno, sí,
0: quan,
3: eh?
0: Quan l'estiguin escoltant, sí, més o menys per la nit, estaríem... No?
3: De camí, fet, sí. De camí,
1: si no m'equivoco, que m'ha sortit aquest matí una mica freak al TikTok, avui estàvem de diada. O sigui, ara mateix igual estava caient la torre.
3: Sí, pot ser.
1: Avui estàvem de diada.
0: Encara de diada, bueno...
3: Jo podria mirar exactament a quina hora es va gravar el vídeo, però millor no cal.
0: No cal.
1: Sí, sí, ara actualment, el dia que estem gravant això, fa un any exacte de la nostra caiguda de Baixamar.
0: I bueno, guanyada aquesta batalla.
1: Sí, sí.
0: I a més, molt bon lloc, això s'ho vull remarcar als Bordalassos, molt bon lloc on s'ha fet aquest any la diada.
1: Sí. Mm.
0: Perquè portàvem uns anys a la placeta aquesta que hi ha estranya davant del Blau, després al costat, com al diagonal, no a la Rambla com a tal, perquè hi havia paradeta, i fer-la dissabte, i que no hi hagi paradetes, i poder fer aquesta actuació al ben mitjà de la Rambla, perquè és una actuació a la Rambla.
1: Sí, bueno.
0: No ha sigut a una plaça, ha sigut a la Rambla principal, a la Rambla de Pau.
1: L'any que ve, si no m'equivoco, es fa diumenge, o si sigui, tampoc podem...
0: Paradetes, aprendre per cul les paradetes.
1: Bueno, doncs ja arribem per llàstima, per sort, o sea, per desgràcia, més que per sort, arribem al arribem al final de arribem al final del 8è programa de Piles al Vent. I només dir-te, Laura, gràcies per forçar que amb aquest marrón.
2: A vosaltres per convidar-me sense haver-m'ho dit, però...
1: I poc més, gràcies a vosaltres per estar escoltant-nos, els nostres oients, i gràcies a Ràdio Cubers per donar-nos aquest espai per donar a conèixer més la cultura dels castells, i moltes gràcies i fins la propera.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps es presenta avui esplèndid. Comencem el juliol de la mateixa manera que vam acabar el juny, és a dir, amb sol, cel clar, amb calor i tornant a superar un dia més els 30 graus de màxima, cosa que no hem deixat de fer des del passat dia 20 de juny. Com dèiem, un dia radiant i amb una temperatura que sí que ha baixat una miqueta de nit, s'ha pogut dormir millor, està situat al voltant dels 22 graus de mínima i esperem que la màxima, però, sigui semblant a la d'ahir i estigui al voltant dels 31, amb una humitat una miqueta més baixa i això farà que també tinguem una mica menys de xafogor. Bé, fem la de mestral fins a mig matí i deixa-lo una miqueta més reforçat a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol una miqueta més destacable al final del dia. De cara a demà esperem una repetició de la jugada amb sol i cel clar tot el dia. Com a molt pot aparèixer algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí i pràcticament res més en tota la jornada i amb una temperatura que baixarà unes dècimes de nit, tot i que no es notarà, i de dia també pot recular una mica, però com dèiem es notarà poc perquè pujarà una miqueta la humitat i tot quedarà més o menys. Si fa o no fa, igual. Sí que el termòmetre es mourà entre els 21 i 22 de mínima i al voltant dels 30, o superant-los, de màxima amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Últims dies per participar de la consulta pública prèvia sobre el nou preu públic de la publicitat dels mitjans municipals. Les aportacions es poden presentar fins aquest 3 de juliol a través d'un formulari web disponible a cubelles.cat. L'objectiu és incorporar un nou preu públic per la publicitat dels mitjans municipals i els diferents suports publicitaris del municipi. Les persones interessades, com ja hem dit, poden fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari habilitat al web de l'Ajuntament fins aquest 3 de juliol. La proposta està impulsada per la Regidoria d'Hisenda, iniciativa de la Regidoria de Comunicació, i pretén adaptar la normativa a l'actual realitat dels mitjans de comunicació municipals i els nous formats publicitaris. El futur reglament inclourà suports com ara Ràdio Cubelles, la televisió local i els continguts a la carta, el web municipal, les xarxes socials, les publicacions impreses, així com banderoles, tòtems i pantalles informatives. Segons explica el consistori, la modificació respon a la necessitat d'adequar el règim econòmic de la publicitat als mitjans municipals, al marc jurídic dels preus públics locals, ja que aquesta activitat es considera un servei susceptible de prestar-se sota aquesta figura. La consulta pública es desenvolupa d'acord amb l'article 133 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana abans de la redacció de la nova normativa. D'aquesta manera es vol recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions potencialment afectades abans de l'aprovació d'aquest nou reglament.
0: L'Ajuntament està promovent un mural i també un migdia amb activitats per rebre el pas del Tour de França per Cubelles. Aquest diumenge a la plaça de la Fita s'oferiran activitats familiars a partir de les 12 del migdia. I durant els pròxims dies també anirà agafant forma un mural dedicat al Tour que decorarà una paret del pont d'accés a l'autopista, a la carretera C31. El regidor d'Esports, David Ques, ha comentat què han preparat per la gent que es vulgui acostar a veure els ciclistes aquest diumenge. Diumenge al migdia.
4: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, ciclistes sobre les

0: podeu consultar a la web tot el dispositiu que ha fet tant Mossos d'Esquadra com policia local, tot el tema de les carreteres tallades per evitar doncs, errades a la circulació.
1: A Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport al Tour de França. Per la seva banda, la Generalitat ha anunciat que s'aixecaran els peatges de la C32 aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda aproximadament per donar una ruta alternativa també de trànsit per aquesta zona.
2: Avui a Ràdio Cubelles volem donar a conèixer una nova activitat de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó, concretament de l'activitat Operació Trapella, que comença tot just el 6 de juliol. En parlem amb la seva directora, la Núria del Campo, directora d'aquí de la Biblioteca mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
2: I explica'ns, no? Primer de tot, Operació Trapella.
3: Trapella, bueno. L'objectiu, com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele. I el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com l'Adele, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu. Aleshores, bueno, l'activitat en si es tracta de que cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, val? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació. Val? Uh-huh. Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs amb 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal. Uh-huh. Vull dir que sempre, al final, el que volem és això, no? Que la lectura sigui la protagonista de l'estiu i del que fem des de la biblioteca.
2: I aquesta activitat, com va sorgir? És a dir, aquesta idea i aquest títol, no?, d'Operació Trapella.
3: Bueno, això, entre el David i la Susana, els companys d'aquí que van estar pensant... És que cada estiu, per exemple, l'any passat van fer els biblioexploradors, no?, que també consistia en conèixer, o sigui, haver d'utilitzar llibres, sobretot d'història i geografia, i era un joc també de cercar informació, de participar per grups. Llavors, cada dia intentem pues, fer alguna activitat vinculada a la lectura, però d'una forma molt més lúdica que no pas durant la resta d'any. No? I bé, els hi va caure a les mans aquest llibre dels passatemps de l'Adel i van dir, home, això seria una bona base de la qual partir per adaptar-ho, fer els nostres videoreptes, donar a conèixer aquest personatge, que a més d'una lectura que passa molt bé perquè és molt divertida.

0: és molt trapella, és còmic, el còmic passa molt ràpid per llegir, i ja dic, ells van pensar-ho, van idear, van preparar tots els materials i ho tenim a punt per engegar dilluns dia 6.
1: Uh-huh. I clar, és un repte que poseu cada setmana, aquest repte joc és setmanal.
0: Sí, cada setmana hi haurà uns videoreptes diferents.
1: I aneu canviant, doncs, és a dir... Que...
0: El nen canviant, sí. Que a veure, que si un nen ve que ja portem tres setmanes i diu, ai, m'agradaria fer els de les setmanes anteriors, els imprimim en aquell moment i els hi podem donar també.
1: Uh-huh. Els has de fer tots? És a dir, tots els reptes jocs?
0: No hi haurà inscripció, sinó que tu arribes aquell dia, aquella setmana, t'ho trobes, t'interessa, ho fas, ho deixes a la bústia o no ho deixes, és totalment lliure a l'infant de fer el que li vagi millor.
1: Uh-huh. I deies que hi ha un premiat, no?, al final de...
0: Sí, llavors a l'atzar traurem un dels que dipositin en aquesta bústia i llavors aquest no, nen o nena, qui sigui, l'escollir, rebrà un lot de llibres.
1: Uh-huh. Però és l'atzar, no?, qui tria al final... El guanyador o guanyadora, no?
0: Ahà, exacte.
1: Molt bé. Bé, no sé si aprofitem, doncs que tenim aquí a la ràdio, si vols recordar també una mica alguna qüestió més de la biblioteca, a part doncs aquest joc d'estiu, aquesta operació trapella, endavant, doncs si ens vols comentar una mica ara com ara, no? Que estem doncs començant aquest mes de juliol.
0: Sí, el juliol tenim, tots els dijous tenim activitats de tallers, el que passa que s'han omplert tots ràpidament, això demostra doncs, que hi ha un interès, que hi ha unes ganes de fer activitats per infantils i familiars, no? I sempre intentem fer aquesta programació més lúdica, més creativa en aquest mes de juliol. Bueno, recordar que ara a l'estiu tenim l'horari nou, que treballem de dilluns a dijous per la tarda, de 3 a 8, i obrim dos matins, el de dimecres i divendres, de 9:45 a 12:45. També tenir present que a l'agost tancarem per Festa Major, del 10 al 17 d'agost, i bé, que tindrem la biblioteca el resta de dies obert per la lectura, per gaudir d'un espai com a refugi climàtic, que falta fa, per aprofitar i agafar guies de viatge, si és que hem de viatjar, lectures per anar... allà on anem de vacances o si estem a casa i tenim la sort de tenir aire condicionat, doncs poder llegir des de casa, sinó des de la biblioteca, i en fi, animar tothom de que la facin servir.
1: Uh-huh. I hem de dir que teniu tota una programació que ja l'hem donat a conèixer a través del Biblioagenda, però que també vosaltres difoneu, no?, a través de les vostres xarxes, també.
0: Sí, nosaltres... tenim una xarxa que és Instagram i a través d'aquesta xarxa anem recordant tot el que es va fent, anem fent stories i després també hi ha gent que ho rep a través de WhatsApp i si no a l'agenda municipal de l'Ajuntament, a l'agenda de la biblioteca, allà tenen tota la informació de tot el que fem.
1: Uh-huh. Tenim moltíssimes activitats que ja vam repassar, no? Però una de les properes també és aquest 2 de juliol, no? Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí, sí. No?
0: Sí, aquest el tenim ben a prop, que ja dic, ha sigut molt exitós tots els tallers perquè s'han omplert i en llista d'espera, tot i que hem afegit... també una sèrie d'activitats portades a terme per una persona que ens està fent pràctiques a la biblioteca, que és el taller de còmic digital i el de s'explicar en contes, de club de lectura. Vull dir que sí, tenim farcit. També vull animar a que el dia 9 de juliol, el dijous 9 de juliol a les 7 de la tarda, tenim una presentació de llibre important, que és el d'Anatomia de l'esperança del doctor Francesc Torralba. Que durà a terme al Robert Monzonis. Llavors, bueno, és una obra que ha estat premi d'aquest any i bueno, penso que tenir el doctor Francesc Torralba aquí a Cubelles és un privilegi que no hem de deixar escapar i hem de participar tots en aquesta trobada literària.
1: Molt bé, doncs, Núria, en tot cas, convidem a tothom a anar descobrint aquesta agenda que teniu, també, de la biblioteca, des d'aquesta... aquestes activitats, aquests tallers, no? Que ara fa uns dies també parlàvem aquest taller de creació d'audiocontes, no? Amb la Laia Flores, aquesta creadora que també portarà aquesta activitat aquí, a la biblioteca, que ja va estar al novembre, vam veure, del 2025, i que ara torna, no?, el 16 i 23 de juliol, amb un taller molt pensat per infants. Ella que volia, doncs, que encara que les famílies assistissin a l'acte, no?, deixessin, doncs, sobretot els infants, que ells mateixos siguin creatius, no?
0: Sí, sí, sí, a partir de 7 anys són.
1: A partir de 7.
0: I ells estaran sols per crear aquesta història, per posar-li veus, per fer els efectes que hagin de fer, i la segona sessió, doncs, tindran ja el material preparat per presentar-lo i poder-lo escoltar i difondre.
1: Uh-huh. També estarem molt pendents d'aquestes exposicions que ben aviat ja tindrem també ja instal·lades, no?, diguem-ho així, a la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: Habitat, fotografies de Ferran Morant.
0: Sí, correcte, això ja a partir del dia 6, i després tenim l'exposició d'agost, que anirà del 3 al 28, que serà la de Llibres Lliures al nord de Libertània.
1: Uh-huh.
0: Aquí col·laboren Libertània i Crea Covelles.
1: Uh-huh. I els amants del còmic, no? També creació de còmics digitals, que això també bé, està
0: sí,
1: força bé, no?
0: Sí, també ha anat molt bé. Sí, la veritat és que ho comencem ja i bueno, la resposta ha estat molt bona també.
1: Uh-huh. Per tant, els tallers, la gent es va inscrivint, no? I vaja, que hi ha plaça encara per això, però que tenen molt bona acceptació, perquè dius, no, Núria?
0: Els omplim ràpid, sí, sí, de seguida a través de... Hem de recordar que no totes les vies d'inscripció són vàlides, és a dir, no es pot inscriure per Instagram ni tampoc per WhatsApp, sinó que les inscripcions han de ser o personalment o per telèfon o per correu electrònic, eh? I la veritat és que omplim molt ràpid.
1: Perfecte, doncs si et sembla, Núria, ho deixem aquí, en tot cas recordem, sobretot els horaris de la biblioteca, que són doncs, adaptats a aquest estiu, no? I aquella setmana de festa major, que explicaves que aquests dies, clar, doncs és festa major i per tant la biblioteca tanca uns dies,
0: tanca.
1: No?
0: Correcte.
1: Perfecte, Núria, doncs que vagi molt bé totes aquestes activitats i seguirem parlant en una altra ocasió aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a
1: vosaltres.
0: Adéu, bon dia.

0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
1: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb aquest una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
1: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar doncs amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
1: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament, val? Llavors abans de com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases de diferents nuclis d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
1: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
2: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
3: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
2: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
3: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells, perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
2: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flores compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
7: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa favor.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

Tinc Marta, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.